0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta 91.3.

0: emisora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

per si un cas m'ha somiat, li dius al del costat que, si us plau, em dispensi. Ah, i també t'he portat una espiga de blat.

Per si aprens a volar, no la tornis a errar, busca't un escolà que et digui que t'estima. Perquè no és suficient inundar-te de temps, cal fer la pantomima. Doncs abaixo el temps.

d'enganyar el subconscient i ara tinc una excusa. Fent que recoli el temps, com dos adolescents hem quedat amb la musa. Per sentir en un moment, sense ressentir,

només et volia donar una mala notícia on hi havia esclavat.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pòveda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La música parla a clàssics contemporanis.

0: i aprofitarà les vacances que té de mestre. Però amb la sort que té, segur que allà on vagi hi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la gossa a no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna fins a setembre.
1: La Xènia ja fa mesos que prepara la maleta, tenint més de 1000 viatges, i és que no pot...

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3.
1: La millor música.
2: Pasajeros del vuelo IB601.

0: bonga.
1: És la una.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Pòveda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa al de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.

0: setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram, a Info Ripollet. Aquest és el programa número 707, és el 19è d'aquest any 2026 i el 32 d'aquesta temporada. Avui és dia 11 de juny i és el Dia Mundial del Càncer de la Pròstata. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa al Jordi Puy, al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, ara repassarem el sumari d'aquest info setmanal.
3: Començarem parlant de l'obertura de la piscina d'estiu i també dels horaris estivals de les Rambles Sant Jordi i Sant Esteve. Continuarem amb les iniciatives dels CAPs de Ripollet per deixar de fumar. En educació abordarem el Premi de Laura Meroño pel seu treball de fi de grau i el concurs de paelles de l'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina. Tractarem la cloenda dels clubs de lectura de la biblioteca amb l'acte Lletres en Viu, el veredicte de la Biennale International de Fosser i també veurem els terminis per demanar el Teatre Auditori del pròxim semestre. Repassarem activitats de la darrera setmana, com l'estrena el documental de les vinyes als carrers, Memòries de Can Mas, el Dia del Medi Ambient, el càsting de Voces Creatives i la darrera obra del quadre infantil d'Amics al Teatre. Com no, tancarem aquest primer bloc amb el repàs del Corpus i els espais amb encant. En esports, veurem la festa de l'esport escolar, l'elecció de Roger Vilanova com a millor jugador de la Copa Catalunya, el torneig de bàsquet Sant Gabriel, la retirada del jugador d'hoquei Jepi Selva i la victòria en tenis taula del Lucas Pardo.
1: I en el bloc d'entrevistes tindrem a Josep Maria Vinyes, flamant nou cap de llista de Junts per Ripollet. Continuarem amb l'aventurer, escriptor i activista cultural Agustí Carbona pel seu pròxim viatge solidari que el durà fins a Mongòlia i en moto. I també ens acompanyarà el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada. I acabarem amb una representació de la Careta Teatre per la marató d'estrenes i actuacions de fi de curs d'aquest cap de setmana. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Estem en antena tots els dijous de 5 a 7 i també ens poden escoltar al 91.3 de la FM, també a ripolletradio.cat i també ens poden veure a Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live Info Ripollet. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, farem una ullada també als esports i repassarem l'agenda de la setmana. Però abans el que fem és començar amb les notícies i parlar d'estiu, perquè ja el tenim aquí i a més amb la piscina d'estiu ja oberta.
3: Va obrir el passat dissabte 6 de juny, com és habitual, coincidint amb la festa de l'esport escolar i s'allargarà fins al 6 de setembre. En total, 3 mesos sencers on tindrem un espai per refrescar-se, sobretot en els mesos més intensos de calor. L'horari general d'obertura serà de 10:45 a 14:45 i de 4 a 9:15. Però fins al 19 de juny, de dilluns a divendres, el recinte obrirà només a la tarda de 4 a 9:15. Els caps de setmana i festius d'aquest període s'aplicarà l'horari complet. També relacionat amb la piscina, aquest mes de juliol està previst que comenci les obres de substitució de les guies de les cobertes retràctils a les piscines. Les obres s'allargaran fins a octubre i s'habilitarà un passadís d'accés als operaris per tal de mantenir sempre obertes les piscines d'estiu. A banda, a causa de les obres del poliesportiu, l'accés tornarà a ser pel vial del riu Ripoll i hi haurà vestidors però no dutxes i l'aforament és de 850 persones. Per segon any consecutiu es mantindrà oberta la piscina coberta de 7 a 2 del migdia.
1: Per cert que l'1 de juliol comencen les obres de aquelles cobertes retràctils de les piscines, però no haurien d'afectar el bany, eh? Però hi haurà obres durant el mes de juliol i després s'aturaran durant l'agost i tornaran després a reprendre's al setembre fins que finalitzin. I ara els volem comentar que també ha començat els horaris d'estiu de les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve.
3: Des del passat dissabte, la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè, passen a fer l'horari festiu, és a dir, ambdues romandran tallades al trànsit des dels 4 del dissabte fins a 12:45 de la matinada del diumenge. Els festius també es convertiran en zones de vianants de 10 a 2 a 2:15 de la matinada. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continuarà sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo. Coincidint amb l'horari d'estiu, de les Rambles, el vial del riu Ripoll també es tallarà el trànsit dels diumenges des de les 8 fins a les 10 de la nit.
1: I ara també volem anunciar que el CAP de Ripollet ha impulsat 2.710 accions per deixar el tabac.
3: Deixar de fumar és fàcil quan no es fa sol. Entre l'abril de 2025 i l'abril de 2026, els equips de l'atenció primària a Ripollet Centre i els Pinatons han fet 2.710 actuacions amb pacients per ajudar-los a deixar el tabac. Aquestes intervencions inclouen entrevistes motivacionals, reforços de conducta, seguiment individual i sessions grupals. L'objectiu és donar eines i acompanyar en el procés que sovint necessita més d'una visita i suport continuat. En el conjunt del Vallès Occidental, els equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut han registrat 31.327 accions en el mateix període. Bona part d'aquest suport és quan la persona demana ajuda per deixar de fumar, però els professionals també aprofiten altres visites al CAP per parlar del consum de tabac. La prevenció també es fa a les aules escolars a través del programa Salut i Escola. Els equips alerten dels riscos de noves formes de consum de nicotina, com els vapejadors, les pipes d'aigua o les bossetes de nicotina.
1: Des de l'àmbit de l'educació ens arriba una notícia força interessant, perquè hi ha una estudiant ripolletenca de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha creat materials divulgatius per facilitar la comprensió de les malalties metabòliques hereditàries. De què es tracta, Marc?
3: El treball de fi de grau de Laura Meroño García, estudiant del grau de bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat reconegut als Premis Arcadi Oliveres del TFG per una recerca centrada a millorar la comprensió de les malalties metabòliques hereditàries a través de materials divulgatius accessibles i validats científicament. El projecte, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, posa el focus en com oferir informació clara per reduir la incertesa de les famílies i contribuir a una millor gestió d'aquestes patologies minoritàries. El treball titulat Apropant el coneixement de les malalties metabòliques hereditàries a les famílies i pacients, revisa i actualitza els continguts de la guia metabòlica per integrar-los a la web divulgativa del Sant Joan de Déu, l'anomenada Escola de Salut. La recerca se centra especialment en els trastorns del metabolisme dels carbohidrats i inclou l'elaboració d'articles divulgatius sobre la galactosèmia, la glucogenosi, la deficiència de transport de glucosa i la intolerància hereditària a la fructosa.
1: Doncs un tema molt interessant, sobretot per la gent que té diabetes, És un tema de sucre. L'enhorabona a la Laura Meroño. La setmana vinent la tindrem per aquí. Voldrem que ens expliqui d'una manera planera exactament tot això que ha estudiat i com es concreta. I ara parlem de l'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran paelles en el primer concurs de cuina d'aprofitament en el mercat.
3: L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament, que tindrà lloc demà divendres de 10 a 2 davant el mercat municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat estarà format per paradistes del mercat municipal i abans el veredicte es farà un tastet també entre el públic assistent.
1: Doncs a veure si podem anar a fer fotos i a tastar aquestes paelles, Marc. Obrim també ara plana cultural. El ripolletenc Valentí Roma ha estat nomenat nou director del MACBA després de ser escollit per unanimitat entre 21 candidatures. És un dels museus més importants al MACBA de Barcelona.
3: El ripolletenc Valentí Roma ha estat nomenat nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona després de ser escollit per unanimitat pel jurat del concurs entre les 21 candidatures. L'historiador de l'art, escriptor i gestor cultural, Roma ha dirigit durant els darrers 9 anys la Virreina Centre de la Imatge, consolidant-la com un dels espais culturals més destacats de Barcelona. El nomenament suposa el seu retorn al MACBA, on va ser conservador en cap entre el 2013 i 2015, i d'on va saltar després d'un polèmic exposició amb una obra sobre el rei Juan Carlos I. Superat això, el jurat ha valorat la solidesa del seu projecte i la seva trajectòria professional. El mandat serà de 5 anys.
1: Doncs l'enhorabona també al Valentí Roma per aquest important càrrec merescut de ben segur. El president de Ripollet Cultura i Tradició, mestre catifaire, també una figura de Ripollet, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que es va instal·lar davant de la Sagrada Família i que ahir va veure mig món amb motiu de la visita del Papa a la inauguració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer de les Afores, on es va recrear una foto de Gaudí en una processó a la Catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per si simula la pedra, així com pels petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració.
1: L'escriptora Care Santos serà l'autora convidada a la Biblioteca Municipal a la cloenda dels clubs de lectura.
3: El pròxim dimecres 17 de juny, a 6:45 de la tarda, l'escriptora Care Santos visitarà la Biblioteca de Ripollet en el marc del programa Lletres en Viu i la cloenda dels clubs de lectura, una sessió dedicada a comentar la seva obra L'amor que passa, publicada el 2025, una novel·la de caràcter molt íntim i personal on explica la història d'amor dels seus pares. L'acte és obert a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
1: 124 fotògrafs de 29 països han participat a la 4a Bienal Internacional Digital Ripollet Image 2026, també 34 concurs Vila de Ripollet.
3: En total s'han examinat fins a 1.400 obres distribuïdes en les seccions de monocrom, color i street photo. Els premiats es poden consultar tots a l'acte publicada per a Focer, però escombrant una mica cap a casa en podem trobar membres de Focer com el ripolletenc Joan Mimo i la seva medalla d'or de la Confederació Espanyola de Fotografia per la seva fotografia Basi. A banda, la Federació Internacional i la Federació Catalana també han entregat premis, medalles d'or, plata, certificats, etc., fent una llarga llista de premiats. L'exposició de les fotografies guardonades i l'acte oficial de lliurament de premis estan previstos per al mes de novembre de 2026, en una data que serà anunciada aviat. La Bienal Ripollet Image és una de les activitats fotogràfiques de referència impulsades per a Focer i té com a objectiu fomentar la creació fotogràfica, donar visibilitat als autors participants i apropar la fotografia a la ciutadania.
1: Ja està obert el termini per sol·licitar l'ús del Teatre Auditori del Mercat Vell pel proper trimestre.
3: Les entitats, centres educatius, empreses i persones a títol individual poden sol·licitar l'ús puntual o de temporada del Teatre Auditori del Mercat Vell. Les activitats programades s'han de celebrar del 16 de setembre fins al 29 de novembre de 2026, principalment per a les representacions d'arts escèniques, com per exemple espectacles de música, dansa, teatre, circ, projeccions audiovisuals o l'organització de congressos, conferències i actes culturals als centres educatius i d'empreses. El termini per fer la sol·licitud és fins al 19 de juny.
1: El Teatre Auditori del Mercat Vell va acollir dimecres 3 de juny l'estrena de la pel·lícula creada pel grup d'alumnes de 15 anys en la coproducció amb ABAO AQ i l'Institut Escola El Martínez.
3: Durant aquest curs, les i les joves han anat coneixent el món del cinema i paral·lelament pensant el seu documentant, assessorats per una cineasta de l'entitat ABAO AQ i amb l'acompanyament de les professores, van treballar la pel·lícula seguint les indicacions de la campanya Cinema en Curs, que arriba a diferents centres escolars del país. De les vinyes als carrers, Memòries de Can Mas ha volgut recollir els canvis d'una de les barriades més populoses de Ripollet actual, un canvi que ha anat de les vinyes omnipresents a la zona al creixement del barri per l'arribada d'immigrants del sud d'Espanya fins a l'actual Can Mas multicultural. L'Institut Escola El Martínez recull aquesta realitat i des d'aquest centre escolar els joves cineastes de quart d'ESO han recollit les seves gravacions a espais tan emblemàtics com la Masia de Can Mas, els parcs, els habitatges dels estandants. El documental es podria veure al barri de Can Mas pròximament. L'entitat Dones per Can Mas ja ha demanat a l'Institut Escola El Martínez que es faci un passi públic del documental. Tot i això, el documental està publicat a la web del Cinema en Curs, a l'apartat de l'escola de l'Institut d'Escola El Martinet.
1: I també poden trobar l'enllaç a la notícia que vam publicar nosaltres a ripollet.cat. Casa Natura ha apropat les energies renovables a famílies i escolars en el Dia Mundial del Medi Ambient.
3: Casa Natura va celebrar el passat divendres una jornada especial amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient sota el títol Energia que transforma. Descobrim les energies renovables. L'activitat organitzada per l'Ajuntament de Ripollet es va dur a terme a les instal·lacions de Casa Natura i va estar adreçada a famílies, públic general i grups escolars. Durant la tarda, els participants van poder descobrir el funcionament de les energies renovables a través de diverses propostes lúdiques i educatives. Entre les activitats destacades hi havia un joc de memòria en format gincama sobre les diferents fonts d'energia, un misteri ambiental basat en la resolució d'enigmes i demostracions amb maquetes de cotxes solars impulsats per l'energia captada per les plaques fotovoltaiques. La jornada també va incloure una activitat pràctica de cuina solar, en què els assistents van elaborar i cuinar les seves pròpies pizzas utilitzant forns solars, que posteriorment van poder degustar.
1: Dissabte vam tenir el primer càsting de la segona edició de Voces Creatives creatives. Quins són els talents ripolletens, Marc, que passen a la següent ronda?
3: El pati del Centre Cultural va acollir dissabte al vespre la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat en la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la següent fase. Entre les persones classificades hi destaquen Natalia, Nerea, Marta i Marleny. La gala va combinar les actuacions amb els comentaris dels 3 professionals del jurat, entre els quals hi havia l'artista Josep Maria Ribelles en el format que recordava els concursos musicals de televisió. El càsting va permetre conèixer històries com la de la Nerea, una cantant cega que aspira a guanyar el concurs per comprar-se unes ulleres intel·ligents que l'ajudin a orientar-se, o el de la Marleny, que ha esperat un any per poder-s'hi presentar. La sorpresa de la tarda la va protagonitzar Kumba, una cantant espontània de només 11 anys que també va pujar a l'escenari. L'organització va avançar que ja treballa en una futura edició de Voces Creatives Kids. El concurs continuarà els dies 4 i 18 de juliol, abans de la gran final del 29 d'agost, durant la Festa Major de Ripollet.
1: Parlem ara d'Amics del Teatre, específicament del seu grup infantil que vam tenir per set aquí a la ràdio i que ha omplert el Centre Parroquial amb l'estrena del diamant més gran del món.
3: El grup infantil d'Amics del Teatre ha tornat a pujar un any més a l'escenari del Centre Parroquial amb la funció del diamant més gran del món. Una vintena d'infants entre 3 i 13 anys han protagonitzat aquesta comèdia d'embolics plena d'humor, ritme, imaginació i situacions sorprenents. L'obra, dirigida per Maika Guado-Mercado, es va estrenar dissabte en una gran acollida i molts aplaudiments del públic. Dinàmica que es va repetir en els dos passis programats per diumenge. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre.
1: No podem deixar de recordar el passat cap de setmana, i és que les catifes, activitats culturals, religioses i els espais amb encant van protagonitzar una nova edició del Corpus de Ripollet.
3: Els carrers del nucli antic van lluir diumenge les catifes florals elaborades des de primera hora per veïns, escoles i entitats. Flors, encenalls, sorra i altres materials van omplir de formes i colors el recorregut de la processó del diumenge per la tarda. La celebració del Corpus va completar-se també amb l'Eucombaia, la Vallallada de Sardanes, les portes obertes a l'església de Sant Esteve i el Museu Parroquial, entre altres. I els espais amb encant, que enguany han tret al carrer peces del fons del cim Molí d'en Rata. Els objectes que durant anys van formar part de les cases, els oficis i la vida quotidiana de Ripollet van tornar diumenge al carrer. Els espais amb encants van proposar un recorregut de 14 parades pel nucli antic amb peces del cim Molí d'en Rata que expliquen el passat agrícola, el treball domèstic, la ramaderia, l'escola, la medicina o els antics oficis. Les petites composicions han unit patrimoni, flors i espais històrics des del jardí romàntic de la Casa Pedró fins a la plaça d'en Clos, la capella Fadoc, Can Buixó i altres carrers del Ripollet. Can Buixó va tornar un any més a obrir les portes per descobrir una part de la casa i l'obra de Josep Maria Gassó, monjo de Montserrat i pintor vinculat a aquest espai. Dissabte al vespre, Ripollet va inaugurar els espais amb encant amb una visita teatralitzada nocturna i la pujada al campanar de Sant Esteve. Una centena de persones es van deixar sorprendre per als protagonistes de la història local. Amics del Teatre va donar vida a figures com el senyor Gassó i la senyora Torres, però també el Sereno, les Minyones i les Pageses. La visita tenia 25 persones inscrites, però molts vianants s'hi van anar afegint fins a superar la setantena. En paral·lel, diversos grups de 6 persones van pujar al campanar entre les 8 del vespre i les 10 per contemplar el capvespre i les vistes des de Montserrat. El mossèn Josep Gassó va beneir dissabte l'Eucombaia al pati exterior de la capella de Mare Déu de Montserrat. Ripollet iniciava així una de les celebracions més arrelades del municipi que combina la religió, cultura popular i el patrimoni. La part religiosa del Corpus va consistir justament en la missa de vigília, la missa del Corpus i la processó dels carrers del nucli antic. Les catifes florals van tornar a transformar els carrers. Dissabte a la tarda es va celebrar la tallada de flors, acte que moltes vegades és invisibilitzat, però que és clau perquè diumenge al matí veïns, escoles i entitats omplin el poble de color.
1: És moment de repassar breument l'actualitat esportiva.
3: Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que ha posat el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir en família amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i sorteig de 2 patinets i 2 bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant tot el curs. Roger Vilanova ha estat escollit com millor jugador de la Copa Catalunya. El jugador ripolletenc rebrà el guardó cedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Mubi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la Pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada passada com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. Les pistes del Col·legi Sant Gabriel es van omplir el passat cap de setmana amb el millor bàsquet, amb on famílies i molt bon ambient, amb una nova edició del torneig de bàsquet Sant Gabriel. Durant tot el cap de setmana s'han disputat 35 partits i trobades entre la pista gran i la pista petita, amb equips de diferents categories, des dels més petits fins al júnior. El torneig arriba a la 44a edició amb una, com una cita esportiva ja consolidada a Ripollet, amb el bàsquet com a protagonista i als voltants de les pistes plenes d'animació. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als millors equips de Catalunya: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres tres temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el capità de l'equip. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició del món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El Club Tenis Taula Ripollet hi va estar representat amb quatre palistes locals: Lucas Pardo, Lian Pacheco, Ariadna Arnau i Guillermo Pimentel. El més destacat dels palistes ripolletens va ser la victòria Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria la Vina.
1: Doncs només en resta un minut i acabarem amb l'agenda.
3: Comencem divendres pel matí amb la desena trobada de dansaires de Ripollet al pavelló municipal Joan Creus. També a les 10 arrencarà el concurs de cuina d'aprofitament de l'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina davant del mercat municipal. A 7:15 hi ha hora del conte a la biblioteca municipal. També a 7:15 hi ha la festa de fi de curs a la ciutat Coral del Vallès a la plaça del Clos. A les 7 tenim l'acte de graduació de l'alumnat del GES del Jaume Tosset i posteriorment el sopar i festa de fi de curs. També a 9:15 hi ha l'obra teatral Què t'ha passat al Teatre Auditori. Ja dissabte tenim experiments científics en família a 10:45 al Centre Cultural. A 11:00 hi ha la festa de fi de curs a la PAF i l'Escola Popular del Rizal al Parc del Rizal. A 11:00 matinal de circ al Teatre Auditori. A 6:00 al Museu Dona Joc, jocs de taula al Museu, al Cim Molí d'en Rata. També a 6:00 hi ha tarda de circ al Teatre Auditori, seguit de nit de circ. Al circ parlem de malalties mentals només per adults. A 9:00 també al Teatre Auditori. Ja diumenge matinal del teatre a 10:45 i tarda de teatre a 6:00 amb dues al Teatre Auditori. Ja dimarts hi ha visita del projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida 4:15 des de Ripollet i nova conferència a l'Aula Extensió Universitària a 6:00 de la tarda al Teatre Auditori, recordem que només per socis. Dimecres és torn de lletres en viu, acte de cloenda dels clubs de lectura de la biblioteca, a 6:15 a la pròpia biblioteca. A 7:00 tenim nits de cinema Cineclub amb una quinta portuguesa al Teatre Auditori. Acabem dijous vinent perquè tenim el Museu Endolceix les Festes amb coques de revetlla de Sant Joan i Sant Pere a 6:00 al Cim Molí d'en Rata i la presentació de la Tierra Sin Llanto a la Libre a 7:15.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Toni.
1: Farem ara una pausa i a la tornada convidarem aquí a conèixer el flamant cap de llista de Junts per Ripollet, Josep Maria Vinyes. De seguida tornem.
0: El 91.3 Info Setmanal.
2: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
4: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
5: Mama, vull ser artista!
4: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de 9:00 de la nit.
6: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
7: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso...
8: El año... 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
9: Que le digo que se quiere bolsa.
8: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
9: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
10: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
11: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, dos horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
12: Don't Stop Dancing.
13: Con José Antonio Castillo.
14: Al Club del Country.
15: Un programa que ha fet història. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
16: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
17: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo o resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
18: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.

0: dos quarts i un minut de sis. Estem en directe a Ripollet Ràdio, 91.3 de la FM. I ara, doncs, el que farem serà donar la benvinguda al tercer cap de llista que es desvetlla que doncs es presenta a Ripollet. Ja hem tingut a Cidim, hem tingut al PSC i hem tingut també al cap. I ara avui tenim el cap de llista de Junts per Ripollet. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: L'enhorabona.
1: Gràcies.
0: Et presentes per Junts per Ripollet. Sí. Explica'ns una mica la teva vinculació amb Junts.
1: La meva vinculació, mira, primer, històricament, doncs, va començar amb Junts pel Sí. Jo, evidentment, totalment fora de l'àmbit polític, no? I bé, em va agradar la dinàmica que en aquell moment existia. I llavors, doncs, fa cosa d'un parell d'anys, vaig decidir afiliar-me a Junts. I bé, doncs, em vaig presentar a les anteriors eleccions dintre de la llista, em sembla que era el tercer a la llista de Junts, per Ripollet, i llavors com a independent, i llavors, doncs, fa cosa d'un temps, doncs, vaig decidir presentar la meva candidatura per ser el president del partit aquí a Ripollet, vaig resultar elegit, i mira, i ara, a l'hora de presentar una candidatura, doncs, després de tenir, en principi no tenia la intenció, tampoc tenia la intenció de presentar-se en Josep Maria Endever, després d'anar sondejant una miqueta diversos possibilitats, doncs al final vaig dir, mira, com que ara tindré més temps, doncs mira, dic-ho, i vaig presentar la meva candidatura i els militants varen acceptar i aprovar la candidatura.
0: Anteriorment havies estat també a l'Assemblea Nacional de Catalunya.
1: Sí, encara hi soc.
0: A Ripollet per la Independència.
1: Sí.
0: Continues tenint encara, diguem, càrrecs...
1: No. Formo part de la militància, tot i que cada mes vaig a les reunions.
0: Uh-huh. Això és, doncs, ets tot un arrel independentista, està
1: sí.
0: Clara, doncs quina importància té dins, i pensa que després a nivell local sempre això hi ha un arrelament, no?, que quasi està moltes vegades a un alt nivell també en comparació de les teves idees polítiques, eh? Però en tot cas, quin pes té, doncs, tot aquest tema de l'independentisme en la teva trajectòria personal i política?
1: A la meva trajectòria personal de tota la vida. És a dir, des de ben jove que he estat adscrit al moviment independentista. Era em sembla que als 22 anys vaig participar en la creació de l'Assemblea AEIU, Assemblea d'Estudiants Independentistes d'Universitat, que era un moviment independentista radical. Però quan em vaig plegar dels estudis, em vaig llicenciar, doncs vaig deixar la vida política i em vaig dedicar amb cos i ànima a treballar per la cultura catalana.
0: Uh-huh. D'això en parlarem, però t'estàs oblidant que vas començar el PSUC com
1: sí,
0: tants, no?
1: Sí. Vaig començar el PSUC quan encara no estava legalitzat.
0: Uh-huh.
1: O sigui, en aquell moment, doncs, vaig començar a militar i en el fons vaig començar a militar atret pel moviment de la Unió Soviètica. És a dir, em vaig subscriure, doncs, a les revistes de la Unió Soviètica, que, bueno, que era un plaer poder rebre les revistes i llegir-les, però em vaig desenganyar el camp de relativament poc temps per la seva manca de convicció nacionalista.
0: A més, era una fascinació que hi havia, està clar, per tot el tema soviètic en aquells temps, perquè eren les antípodes del que teníem aquí, no?
1: Sí.
0: Clar, des d'un punt de vista idealista, clar, la igualtat, el compartir les coses, les comunes, etc., era tot el contrari del que hi havia aquí.
1: I a més, tenien una projecció per la cultura, o sigui, un interès per la cultura notable. O sigui, realment era una altra cosa que jo valorava de la cultura d'aquell moment.
0: A més, el PSUC de l'època estava tothom, vull dir, gent que després ha acabat al PP, va acabar després a Convergència, va acabar als socialistes, vull dir, de fet, aquí a Ripollet mateix, l'alcalde va començar i va guanyar el Carles Ferrer com a PSUC, no? Era el moment en què ho era tot, no?
1: Sí, en aquell moment, Déu-n'hi-do-ret, la de gent que va plegar el PSUC. Però és veritat que va ser un moviment que va anar caient de mica en mica, i van anar canviant de noms, etc., i s'ha, doncs, disgregat amb altres plataformes o moviments.
0: I què et queda d'aquelles esquerres? Perquè Junts no es pot dir que sigui un partit d'esquerres.
1: No, no, no. Junts no és un partit d'esquerres, però tampoc és un partit de dretes. Uh-huh. I aquesta és una cosa que hem de tenir, que m'interessa, doncs, remarcar-ho. És a dir, Junts és un partit que dintre del seu si hi ha diverses organitzacions. Organitzacions són, algunes són més liberals, o sigui, clarament liberals, unes altres són socialdemòcrates i unes altres organitzacions que són d'esquerra, pròpiament dita. Jo, la veritat és que no m'he volgut significar en cap sector o segment, perquè en el fons jo crec que la vida i les anàlisis s'han de fer sense un posicionament a priori de què. És a dir, per exemple, però també això ho vaig utilitzar en psicologia, eh? Vull dir, en el seu moment la psicologia, que era més temes de gairebé filosòfics, uh-huh. Doncs hi havia la psicoanàlisi, la psicoteràpia breu, etc., el conductisme. La gràcia és saber treure de cada moviment allò que en aquell moment pot ser interessant i pot ajudar a resoldre i entendre les coses. Llavors, a priori, cap model per mi és vàlid, sinó que tots els models s'han d'adaptar a una realitat concreta. I això és el que aplico jo en la meva vida. És a dir, en tot. És a dir, que des d'aquest punt de vista podria dir, jo sóc de liberal? No. Vull dir, clarament no. Que en algunes coses m'agrada el plantejament liberal de llibertat, sobretot de llibertat, sí, totalment. Vull dir, que la gent faci, tingui iniciatives, que treballi, però en contraposició, que la gent pugui estar en una societat en benestar, que no hi hagi marginats, que tothom tingui un cert acompanyament. Llibertat, però també alhora que els organismes públics atenguin a les persones més desfavorides.
0: Uh-huh. Una estona parlarem i aterrarem més a la part més local de Ripollet. Primer deixa'm que parlem una mica de tu, val? Ets una persona amb una preparació molt alta, amb veient el teu currículum, per començar, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, especialitzat en Psicologia, màster d'Informàtica Aplicada, màster en Tècniques Editorials i postgraus en Sistema d'Informació i Documentació en l'empresa. A més, has assistit a desenes de cursos d'innovació tecnològica tant a Catalunya com a l'estranger. Ara ets jubilat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Amb tots aquests estudis, entenc que has tocat, doncs, al llarg de... Tens ara mateix o fas o faràs 67 anys, no? 69.
1: 69.
0: Els has fet ja?
1: Sí. Just la doncs, setmana passada.
0: Molt bé. Doncs amb tot això, diguem, professionalment, després en què t'ha derivat? O, suposo que hauràs fet potser diverses coses al llarg d'aquests anys.
1: Jo des de... Mira, el primer que vaig fer va ser crear amb tres persones un petit gabinet psicològic. Uh-huh. La veritat és que era molt dur arrencar. I amb això que em van oferir feina a l'editorial Enciclopèdia Catalana, i era un bon sou, i m'hi vaig quedar.
0: Vull dir que vas començar com a psicòleg, però poc temps.
1: Un any.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: També, a més, quan tu vas començar, suposo que no era com ara, no? Ara hi ha més cultura, no?, d'aquestes coses.
1: Sí.
0: Més consciència del tema de la salut mental, etcètera, no?
1: Sí, i a més, l'especialitat de psicologia clínica. Val a dir que la carrera de psicologia era una carrera força humanista, o sigui, tot i que ara en aquest moment està enquadrat dintre de les ciències mèdiques, donava una visió molt àmplia humanista de la persona. I va ser molt interessant, realment aprenies a cada classe, aprenies una cosa o altra. Algunes eren més tècniques i altres eren, doncs, psicologia diferencial. Per exemple, la diferència entre homes i dones en les diverses cultures. Per què? I dius, bé, s'aprèn molt. Uh-huh. En aquell moment, ara no sé com està, la veritat.
0: Quan vas començar Enciclopèdia Catalana?
1: Doncs mira, l'any després de llicenciar-me, o sigui...
0: L'any 80... 82?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: però sí. Tota la vida has estat
1: Enciclopèdia Catalana? Tota la vida he estat allà. Sí, sí,
0: tu,
1: sí.
0: Tu vas començar a l'Enciclopèdia Catalana quan era, suposo, el boom de l'Enciclopèdia Catalana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, jo he vist el creixement. O sigui, fins i tot jo a l'Enciclopèdia vaig col·laborar mentre s'estava fent Em sembla que els... mentre feia la carrera vaig fer alguns articles de psicologia, ja els vaig fer jo per l'enciclopèdia. El meu pare va col·laborar en l'enciclopèdia, d'aquí ve que m'hagués estat relativament fàcil poder entrar a l'enciclopèdia. I vaig entrar quan va ser el primer suplement.
0: I suplement, què vol dir?
1: El primer suplement, de, o sigui, l'enciclopèdia era...
0: acabada l'enciclopèdia quan començaven a treure aquells tomos afegits, no?
1: Ah, exacte, vale. Això que era, doncs...
0: Cada any un. Era així, no, o no?
1: Cada any,
0: o cada dos anys.
1: En realitat havia de ser molt menys. O sigui, penso una cosa, els primers suplements era difícil de fer-los. I ja només l'elaboració dels suplements ja trigava un any a fer-se, un. Doncs llavors els primers varen trigar 5 anys i després, a mesura, i això és un altre tema, que la casa en uns moments determinats va començar a anar malament econòmicament, amb les pressions perquè fes suplements eren bestials.
0: Clar, perquè això és el que donava negoci, no?
1: Això donava negoci. És a dir, sí, sí, o sigui, els primers suplements, jo recordo haver fet un suplement i, noi, una paga extra per tota l'empresa. Vull dir...
0: Perquè, clar, Enciclopèdia Catalana, quants toms tenia?
1: La primera edició tenia 15.
0: A més, recordo que era una inversió, perquè, clar, era la... bé, qualsevol casa que tingués fills estudiant era com una obligació, quasi, tenir l'enciclopèdia, perquè ja estava tot.
1: Mira, com que jo m'he especialitat, entre altres coses, en les noves tecnologies, vull dir, l'enciclopèdia és el paradigma del que ha passat en la cultura en aquests últims anys. És a dir, per què les enciclopèdies de paper van caient? Què representava una enciclopèdia? Una enciclopèdia, tu entraves en una casa i la tenies i deies, aquí tinc el coneixement. I això és el futur dels meus fills.
0: Sí, sí.
1: I els meus fills seran persones de bé i de profit perquè tenen una enciclopèdia i podran consultar. Val a dir que molta gent la tenia en funda, eh? Vull dir que no l'havien obert mai. És a dir, això també es donava el cas.
0: Era de color verd?
1: Era de color verd,
0: veus?
1: Sí. Sí. Però el tema és que... què representava? El coneixement, la cultura, el prosperar a la societat. Què passa? Comencen a haver-hi, doncs, a sortir nous aparells que van desplaçant aquesta eina de cultura del paper, l'enciclopèdia, i van apareixent l'ordinador. L'ordinador va desplaçar totalment el paper d'una enciclopèdia i ja era un ordinador que podia fer moltes coses, moltes més coses que consultar, clar. Bé, llavors venen moltes altres coses, la Wikipedia, internet, etc, etc, etc. Llavors jo he viscut l'evolució de les arts gràfiques des de dintre, perquè ja et dic, jo vaig començar, fins i tot el meu pare em va donar a corregir coses ja que el tenia 15 anys, perquè aprengués galerades a paper.
0: A més, l'Enciclopèdia Catalana tenia doncs, també la possibilitat d'introduir continguts més locals, per dir-ho així, catalans, que no apareixien en altres enciclopèdies.
1: Sí, sí, sí.
0: I en aquest sí que una mica doncs, va servir també per recollir cultura, política i geografia catalana. No?
1: Era era el seu objectiu fundacional, o sigui, tenir una eina de referència del país, centrat en el país, però que no fos només del país, sinó la visió del món des de Catalunya.
0: Diuen que els vencedors escriuen la història, no? En aquest cas, les enciclopèdies les escriuen també els vencedors? O se suposa que han de tenir una neutralitat?
1: A veure, jo com a responsable de continguts, no tot no, des del començament, evidentment. La primera enciclopèdia ja era un... Era un conjunt de gent políticament diversa. Entre capellans, marxistes... En fi, hi havia una barreja de tant, i llavors hi havia articles que eren clarament que dius, ostres, això és una... Hi havia una ideologia molt marcada en segons quins articles. A mesura que van avançant l'enciclopèdia, ho varen fer tot més neutral. Sempre, però amb la idea de catalanitat i de catalanitat i de servei al país. Val a dir que la neutralitat és impossible al 100%.
0: L'objectivitat, la neutralitat està clar.
1: O sigui, per més que tu plantegis, sempre hi ha un biaix, i llavors sempre hi han coses des de triar qui serà el col·laborador a triar qui, com i de quina manera. I evidentment una de les coses que havia de vetllar era per si algun article no quadrava o realment tenia un biaix ideològic. Jo l'havia d'esmenar si era el cas,
0: A més, no era l'enciclopèdia, sinó la gran enciclopèdia catalana, sí. Parlem en propietat. També et vas portar temes de llibres de l'any?
1: Sí, els llibres de l'any, sí.
0: Era... Què volia dir, això?
1: Era un anuari, el llibre de l'any era un anuari. Era un anuari, i llavors, doncs... I aquest d'aquí va ser el primer que vàrem fer una... vàrem innovar des d'un punt de vista de... codis QR, CDs, però els CDs van durar, vistos i no vist, vull dir, van durar ben pocs anys. O sigui, sí. Jo havia anat aquí al Vallès, a un poble, a veure empreses d'estampació de CDs grandíssimes, i escolta, en 3 anys totalment tancades.
0: Mm-hmm. Aquí a Ripollet hi havia una fàbrica també, Sí. Estudios Gema, que penso que es deia. Sí, que a les ràdios veníem a comprar cintes de casets, cintes de vídeo i CDs. Sí, que es havia aquí a Ripollet, a la zona aquí del riu. I després vas arribar a ser responsable de continguts digitals d'enciclopèdia. Enciclopèdia.cat.
1: Sí, també de paper, però en el moment en el qual es va fer un traspàs, tots els continguts es van traspassar al digital, a l'entorn digital, doncs jo em vaig responsabilitzar del disseny i del que ara en aquest moment encara és enciclopèdia.cat.
0: Tu has tocat les noves tecnologies, no et vull fer gran, però per una persona de 69 anys vol dir que estàs veritablement actualitzat, perquè d'alguna manera tu no has nascut digital.
1: No, però...
0: Tu has nascut amb l'Olivetti, o no?
1: Jo vaig aprendre a escriure màquina, vull dir, amb l'Olivetti, però també és veritat que el meu pare, que deuria pensar que el futur aquí, els 18 anys meus em va apuntar a un curs de programador a distància. Uh-huh. O sigui, a distància per fitxes. Uh-huh. I recordo, però, que en aquell moment allò era un pal.
0: Sí.
1: Perquè eren zeros i uns.
0: Sí,
1: i això
0: realment... Basic o una cosa d'aquestes, no?
1: Ni Basic, era encara anterior al Basic. Una cosa, el que passa que... I sí, jo sempre m'he anat reciclant i posant i he estat donant classes de... Uh-huh. Però també és veritat que

0: més formal, deixa'm ara que parlem una miqueta, si et sembla, de Ripollet. Sí. Vull dir, aquí a Ripollet, el Junts actual, doncs no ens hem d'oblidar que viu i veu d'una antiga Convergència, que a més va arribar a cogovernar Ripollet i amb un número de vots també força important en el seu moment. Què queda d'aquella Convergència entre la gent que avui militeu a Junts?
1: Bé, hi ha alguns membres que són de l'antiga Convergència i n'hi ha d'altres que no, que són totalment nous, com jo mateix. Uh-huh. Vull dir, ara no sé, no em faig dir quants, ni qui, però podríem arribar a dir que el 50%. Uh-huh. El 50%.
0: Llavors ara entenc que això és la fase com molt inicial, no? Ara esteu, diguem, el que és el cap de llista, però ara haureu de configurar, doncs, la...
1: Sí, o sigui...
0: candidatura i programa, no?
1: Exacte, o sigui, en principi sí que tenim molt clar una cosa. Juny, juliol i agost és preparació. Uh-huh. Preparació de tot. Sabem, però, que també tenim clara una cosa. El programa electoral que vàrem presentar a les anteriors eleccions, i en el qual jo vaig col·laborar i participar molt activament, com altra gent, doncs és el principi i és la base del que volem continuar mantenint, actualitzant-lo. Uh-huh. Actualitzant-lo, retocant-lo i fent-lo. Llavors, no partim de zero. Continuem amb aquell programa, però, evidentment, donant-li una imatge diferent i ponderant algunes coses que potser en el seu moment no es van ponderar.
0: En aquell breu vídeo on et donaves a conèixer, parlaves de que es necessitava un canvi.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què?
1: A veure, el canvi. Jo crec que és un canvi de la manera de fer política. Vull dir, i el canvi el necessitem. O sigui, no pot ser que a hores d'ara encara estiguem discutint quin és el millor sistema de recollir les escombraries. No pot ser. No pot ser que ens portem la contrària per segons quins temes que són absurds. Crec que hem de mirar de pensar tots pel bé del poble i pensar quin és el poble que volem. I el poble que volem, nosaltres ho tenim clar. Nosaltres què volem d'aquest poble? Volem viure-hi i, a més, viure-hi bé. I a partir d'aquí, les persones com a eix del projecte. I llavors, això què implica? Implica tota una sèrie de decisions, no al revés. I llavors, de vegades, i algunes vegades que he anat als plens, de vegades dius, ostres, quina llàstima de vegades de preguntes que es fan, de recursos. Són tonteries, de vegades, però vull dir, com pot ser que un ple... en motiu del dia de la dona s'aprovin dues declaracions aprovades pel mateix ajuntament en favor del dia de la dona, dius, és a dir, sí, s'entén des d'un punt de vista d'òptica dels partits polítics i de lògica, però vull dir, no, això, o sigui, nosaltres i especialment jo vinc a treballar per Ripollet, vinc perquè els ripolletens visquin millor, visquem millor, m'incloc jo, i llavors a partir d'aquí jo dedicaré totes les hores que calgui perquè aquest poble tiri endavant i tenim present una cosa, que estem en un moment delicat, és a dir, hem d'anar en compte no quedar totalment tancats per l'autopista, tancats com un gueto, vull dir, perdona l'expressió, però vull dir, però hem de vetllar perquè instàncies superiors no ens acabin embolcallant i acabem com un reducte. És a dir, què volem ser? Volem ser el pati del darrere de Barcelona o volem ser la porta d'entrada de Barcelona? I llavors aquí és molt important saber què passa amb l'autopista, què passa amb el parc fluvial de Ripollet. Realment, fa quants anys de les anteriors eleccions es va netejar al riu, però noi, les canyes tornen a sortir. Vull dir, ha d'haver-hi un pla en el riu que faci que realment puguem gaudir d'aquest riu, o sigui, el riu per unir, no per unir les dues bandes de Ripollet, no un riu ni una autopista per separar. Totes aquestes coses i més són les que voldríem, però visualitzar el que volem de Ripollet, no començar a fer a la menuda, sinó nosaltres què volem? Volem això per Ripollet, viure d'aquesta manera i com ho hem de fer? I pensar com és aquest poble. I aquest poble és una ciutat en la qual necessitem, doncs, serveis. Una ciutat que necessitem

0: una circulació viària important, interna, i necessitem que un transport extern al poble. És a dir, Ripollet ha arribat gairebé al màxim, encara no, però gairebé al màxim de població que pot tenir. El sòl està gairebé totalment ocupat, és a dir, té poques alternatives. Doncs hem de dir, a partir d'ara què fem? Què fem amb els pisos, amb les cases que no estan habitades? Farem algun pla per decidir què fem? O deixarem que es vagin enrunant o que es vagin ocupant? Totes aquestes coses les hem de decidir, i jo crec que les hem de decidir entre tots, o amb una majoria prou àmplia, no una majoria del partit del que estan al govern i els altres portant l'oposició. L'ideal seria que remiguessin consensos per decidir quin Ripollet volem. De la mateixa manera que Junts vol té una idea de país i la té i la vol defensar. A partir d'aquí, això no vol dir que nosaltres, en el seu moment, no siguem crítics. Hem estat crítics amb algunes coses i ho continuarem sent crítics, però primarem sempre el bé de tota la ciutadania.
1: No teniu representació a Ripollet. Ara mateix sí que és cert que sembla que hi ha un canvi general, que també, tot i que la política local és sempre molt més, per dir-ho així, més de la zona, no? Quines perspectives, d'altra manera, vosaltres podeu tenir ara en aquest món políticament també canviant?
0: Realment no ho sabem. No ho sabem, és a dir, nosaltres no hem fet cap enquesta. Nosaltres sabem que creiem en el projecte de Junts a Catalunya, creiem en aquest, vull dir, podríem parlar del projecte de Junts a Catalunya, un projecte integrador de diverses corrents, liberals, d'esquerres, de centre-dret, de centre-esquerra, i creiem en la independència, la defensem, i llavors, com que creiem en això, també creiem en Ripollet, i llavors ens organitzem per treballar en un àmbit nacional i en un àmbit català, i en un àmbit de Ripollet.
1: Ara mateix encara tenim una llei de l'amnistia pendent d'acabar d'aplicar, tenim una suposant normalitat diferent amb el govern actual socialista. Sembla que hi ha com menys soroll, però no sabem fins a quin punt hi ha, doncs, millor gestió. En qualsevol cas, com valores, diguem, aquest postprocés?
0: És bastant... bé, el postprocés és una reculada en molts nivells, o sigui, estem pitjor que mai. Paradoxalment, el país està millor, el país, entre cometes, a Espanya, està millor que mai, és a dir, això és el que en diuen, però el ciutadà està pitjor que mai, és a dir, cada vegada els diners que tenim per arribar a final de mes són en realitat menor. Llavors, està desapareixent la classe mitjana. Llavors, per un costat tenim això, classe mitjana, doncs, que està realment castigada d'una manera injusta, i aquí podríem entrar en tota una sèrie de consideracions. L'altre, si parlem de com ha anat a nivell de llengua i de cultura malament, el PSC, amb el suport d'altres partits, està espanyolitzant el país. A nivell educatiu, francament, no podem anar més baix, perquè realment, gràcies a l'esforç dels mestres, això encara s'aguanta, però estem en una situació crítica. Què més? A nivell de trens, bueno, des d'abans i després del procés, no hi ha manera que s'arregli. I a més, podem acabar dient que els 22 milions que cada vegada l'estat espanyol no retorna a Catalunya, continuen sense venir, però a més allò que promet el govern espanyol, que és d'inversió, mai es compleix. És a dir, no només no ens donen els 22 milions que recaptem els catalans, sinó que a més quan fan els pressupostos de l'Estat mai es compleixen, cosa que a Madrid sempre el 100% o més.
1: Doncs, Josep Maria, ho hem de deixar aquí. T'emplaço ja la següent entrevista, quan ja hi hagi més coses i ja estiguem, per dir-ho així, ja més preelectorals, tot i que no deixem d'estar-ho mai, eh? I res, felicitar-te doncs, per aquesta elecció al capdavant de Junts per Ripollet, doncs, com a cap de llista seràs el cap visible amb totes aquestes bones intencions i també doncs, amb tot aquest currículum i aquesta manera doncs, que tens a fer que de ben segur doncs, aplicaràs en la teva vida política. Així que et donem moltíssimes gràcies, desitgem molta sort.
0: Gràcies.
1: Fins a la propera.
0: Gràcies.
1: I nosaltres ara deixem marxar el Joan Maria Vinyes i donarem pas a un aventurer, a l'Agustí Carmona, que marxa a Mongòlia en moto.
2: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
6: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
7: Y el del medio de los chichos.
6: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
8: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
2: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: I ara saludem a un aventurer, a l'Agustí Carmona. T'agrada que digui aventurer?
5: Bueno, sí, suposo que seria el qualificatiu pel qual em coneix més gent, no?, en aquest sentit. Però
4: aventurer
5: bueno,
4: és una part de la teva feina, també sí. Escriptor,
5: sí,
4: relacionat amb les teves aventures.
5: Correcte.
4: I també activista cultural, tant que això puc. És quasi el que més, no?
5: Sí, és el meu ambient. El meu ambient, diguem, l'aigua amb la que em moc és més aquesta, la de la cultura.
4: I mira quin contrast, vull dir, dels gegants a la moto,
5: Sí i no, perquè quan viatjo pels països amb la moto em fixo molt amb les cultures que em puc anar trobant por ahí. La veritat és que hi disfruto molt de veure cultura popular allà on vaig, i n'he trobat de molt diversa.
4: Molt bé, no és la primera vegada que vens aquí a parlar del que venim a parlar aquí.
5: Uh-huh.
4: Vens a parlar d'un viatge solidari.
5: Correcte.
4: Viatge i solidari, en aquest cas, són dues vessants, però són com molt lligades, No es tracta només de marxar de plaer, sinó també marxar, doncs, amb una visió social,
5: Uh-huh.
4: I ara te'n vas a Mongòlia.
5: Me'n vaig fins a Mongòlia amb moto, sí.
4: Uh-huh.
5: Sol, a més sol.
4: Aquesta vegada sol,
5: Sí.
4: I per què Mongòlia?
5: Mongòlia és com un país, com un repte, no? Mongòlia és un país d'aquests que no tenen costa, no tenen gens de mar, només dona frontera amb Rússia i amb Xina. Ha sigut sempre un país molt aïllat en aquest sentit, i de fet l'imperi mongol va ser l'imperi més gran, de forma contínua, l'imperi més gran que s'ha creat mai. Genghis Khan va arribar fins a Centroeuropa, el seu imperi. I, bueno, és un destí... Potser diguem que mític pels que anem en moto, junt amb el d'Austràlia o donar la volta al món, són els tres destins, sobretot pels europeus, que ens relativament fàcil. Podem sortir de casa en moto i arribar fins allà.
4: I te'n vas ara per Sant Joan?
5: El dia de Sant Joan.
4: I per què aquestes dates? És per qüestions de feina o calendari?
5: Sí, per una qüestió logística.
4: No és que
5: calendari.
4: Sigui pel clima ni res, no?
5: No, el clima ajuda, perquè l'estiu, per anar en moto, l'estiu està molt millor. Uh-huh. I vull agafar la Pamir, que és una de les autopistes més altes del món, té un pas de muntanya a 4.200 metres, més alt inclús que el Teide, que és està en 3.800, si no m'equivoco, més o menys. Doncs imagina't un pas de muntanya, que és la zona més baixa, entre dos pics de muntanya, està a 4.200, i per allà passa l'autopista Pamir.
4: I te'n vas des d'aquí fins a Mongòlia en moto?
5: Des d'aquí agafarem un ferri. Quan dic agafarem, si parlo en plural és perquè som jo i la moto,
4: Sí.
5: Som dos, i quan un cau, l'altre cau, i quan un es mulla, l'altre es mulla. Vull dir que això ho tenim clar. Agafem aquí un ferri d'aquí a Itàlia, i d'Itàlia a Grècia, un altre ferri. I a partir d'allà és carretera fins a Mongòlia.
4: Clar, sí. Perquè si no ja en si hi ha la part prèvia i la tornada igual, no?
5: La tornada la faré per Rússia. De Rússia... diguem que des de Mongòlia cap a Moscou, de Moscou intentaré entrar a Bielorússia, que és l'únic país que em queda per visitar de l'Europa continental, és aquesta taqueta que tinc allà, i un cop hagi vist Bielorússia ja directe cap a casa.
4: En aquest cas intentaràs tornar amb la moto, no? Perquè què va passar?
5: És tot un repte,
4: Què va passar? Perquè vas tornar
5: l'altra
4: sense
5: vegada,
4: moto l'altre
5: sí,
4: viatge,
5: i això
4: no?
5: Ho explico en aquest llibre, precisament, una de les aventures que explico. Això sí que són aventures, les coses no surten bé. Uh-huh. Que a vegades normalment surten bé, però en aquest cas vaig entrar a Rússia des de Kazakhstan, vaig entrar a Rússia per una frontera molt petita, no em van fer el paper d'importació de vehicle. Vaig estar 10 dies atravessant Rússia per intentar entrar a Ucrània, i quan anava a sortir per la frontera em deien: tu surts, que tens tots els papers, però la moto està il·legal aquí. Més val que no et posis xulo, que encara acabaràs a la presó.
4: Uh-huh.
5: I quan un policia de 2x2x2 diu alguna cosa així, la veritat és que imposa molt. Vaig estar allà 3 dies lluitant amb la burocràcia, aviam si des de l'ambaixada o des de l'assegurança o amb traductors militars, vull dir, vaig estar parlant amb molta gent i no va haver-hi manera de treure la moto. De fet, la moto està allà, a un poble al costat de Kursk, que ara tot allò està en guerra, en la part d'Ucrània està tot en guerra, i ja no hi podré, no sé la moto com estarà, però des de luego aquest viatge no passaré per allà.
4: Déu-n'hi-do. I en aquest cas te'n vas a Mongòlia, doncs clar, però Mongòlia és vastíssima, no?
5: De fet, Mongòlia és tan vasta que et diria que hi ha, no sé si són 5 o 6 milions d'habitants, i em sembla que són 40 milions de cavalls.
4: O sigui, que és com quasi tota Europa, no?
5: És com quasi tota Europa. És com quasi tota Europa i tota la població està concentrada, o el 90% de la població, a la capital. La resta són nòmades o són pagesos que estan, o ramaders que estan en un lloc, petits assentaments, però la gent està en el d'això. Vas a buscar, quan viatges sol, ja de fet vas a buscar la solitud, vas a buscar el sentir-te sol.
4: I tu t'agafes la moto, diguem, baixes del vaixell a Grècia, m'has dit?
5: Baixo el vaixell a Grècia, Egomenitza, travesso el nord de Grècia i ja entro a Turquia. De Turquia a Geòrgia, de Geòrgia a Rússia, i allà ja cap a Kazakhstan, Kirguistan, Tajikistan, torno a entrar a Kazakhstan. Jo vaig dient noms de països que segurament molts dels que ens estan escoltant no saben ni on paren.
4: Bueno, has d'agafar el Google i mirar-t'ho, eh?
5: Sí, sí, sí. Des de Kazakhstan torno a entrar a Rússia, Mongòlia, de Mongòlia torno a entrar a Rússia i ja sí que passaré, no sé, potser 2 setmanes a Rússia travessant-la des de la Sibèria, des del llac Baikal, fins a Moscou.
4: Quants dies?
5: Aquest tram segurament jo conto unes 2 setmanes.
4: Setmanes, diguem, des que baixes del vaixell i...
5: No, a tot el viatge en si són 2 mesos.
4: Ostres.
5: Un mes per anar i un mes per tornar, bàsicament.
4: No tothom ho pot fer, això?
5: No tothom ho pot fer, però precisament ara estic en una situació en la que ho puc fer i vull aprofitar aquests mesos en els que tinc aquesta llibertat per fer-ho, perquè sé que després el dia a dia t'ho impedeix.
4: 2 mesos, que vol dir desconnectar de la teva vida d'aquí, per dir-ho així, no desconnectar, però és a dir, deixar les obligacions, aquelles que un pot tenir.
5: Les familiars, les laborals, les dels amics, deixar-ho tot. Faig una mica de trampa, eh? Faig una mica de trampa perquè sí que ha arribat un moment, agafaré un avió per vindre cap aquí, passar uns dies aquí amb la família, el mes d'agost, uns dies del mes d'agost.
4: A la festa major.
5: Correcte.
4: A la festa major.
5: A la festa major estaré aquí ballant gitanes, portant gegants, perquè...
4: Quin xoc, també t'ho dic, eh? O no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, la veritat, i m'agrada molt, precisament és això una de les coses per les quals viatjo, per sentir aquest xoc cultural d'estar rodejat, jo què sé, recordo quan estava pel centre del Senegal, m'ho plantejava, no? Jo estava en una plaça del Senegal mirant al meu voltant, estava tot rodejat de gent negra, i mirava i deia, ostres, aquí el bitxo raro sóc jo. I després vens aquí i quan veus amb un negre que està pues, caminant pel qual te sigui, dius, ui, aquest no quadra aquí.
4: Sí.
5: Doncs aquest xoc cultural a mi em motiva, a mi m'agrada sentir-me allà.
4: A Mongòlia, pocs blanquets deu haver, no?
5: Són una barreja entre xinats i àrabs. Aquest punt intermig, però sí. Tots coneixem els rascos mongols.
4: I clar, perquè ens fem una idea. Molt bé, la moto no té unes hores. Vull dir, no pots estar 24 hores.
5: No.
4: Ni és com un autobús
5: moto,
4: que,
5: sí, eh?
4: Que puges i et porten. Vull dir, l'has de conduir tu. Quantes hores de mitjana?
5: Conto uns 400 quilòmetres diaris de mitja. Això vol dir que si un dia em paro en algun lloc, he de recuperar 400 quilòmetres. Jo faré entre 500-700 al dia, perquè hi ha molts dies que fas autopista i són pues, moltes hores.
4: Això són 6 hores
5: sí,
4: en moto.
5: Sí, 6-7 hores en moto, i el dia següent, pel millor, no en faig.
4: Però això al cos, 7 sí, hores aguantant la moto...
5: S'hi acostuma el cos, no ho sembla, però al cap d'una setmana ja se t'han passat les agulletes. No sé si algú ha fet el camí de Santiago, però tu quan comences a fer el camí de Santiago, els primers 3-4 dies tens un mal d'esquena de carregar amb la motxilla, mals a les cames de caminar tantes hores, del sol, tal... Però la que portes 2 setmanes fent el camí
4: de
5: Santiago...
4: És com el pilot automàtic,
5: no? Ja el cos s'ha fet i ja estàs en el rol. Doncs pues amb la moto passa el mateix.
4: Vas amb el viatge molt, molt preparat?
5: No. No, no, tinc la ruta, ja està.
4: I una mica és, vaig fins aquí i fins i tot pots decidir, no trobo un lloc on dormir, me'n vaig 30 quilòmetres més endavant, o pregunto...
5: Segueixo sense trobar lloc, porto la tenda de campanya del sac de dormir, busco un lloc amagadet en un tros que trobi, i allà em planto a passar la nit. El dia següent ja aniré a buscar un hotel amb més previsió, però pararé abans.
4: Això vol dir portar un mínim vital, no?, a sobre?
5: Sí, però bueno, per passar una nit amb unes galetes, aigua i una miqueta d'una llongadissa, ni que sigui, amb això passes una mala nit, la passa qualsevol, en si no hi ha problema.
4: I parlem de la gent que et vas trobar pel camí. Vull dir, des de... Si tens alguna incidència tipus que et falla la moto, o quan vas a posar benzina, o quan pares en un lloc i et veuen aparèixer i
5: un astronauta.
4: Un motero, exacte, i tot equipat, clar.
5: Segur
4: que n'hi ha, no és l'únic. Però, clar, com et sol rebre? O és massa generalitzar, això?
5: És molt generalitzar, però el 90% de la gent em rep molt bé. Molt bé. Sempre hi ha aquell, diguem, que té uns interessos contraris als meus, per dir-ho d'alguna manera suau.
4: Com aquell que et va robar, no?
5: Exacte.
4: El taxista que et va robar.
5: Correcte.
4: No? Que explicaves en el teu últim llibre.
5: Hi ha gent amb interessos contraposats i aquesta gent, doncs, te'ls pots trobar a qualsevol lloc. Me'ls puc trobar, pot ser fins al meu propi veí d'escala. No em cal anar a l'altra punta del món. Normalment, la gent t'ajuda. Jo recordo estar travessant Mauritània. Mauritània són com 400 quilòmetres de no res, d'una carretera recta, total i absolutament recta, amb dunes als costats, dunes de sorra. No pots ni sortir perquè se t'enfonsa la moto a les dunes. És 400 quilòmetres de recta. I aquests 400 quilòmetres de res els has de fer molt a poc perquè és que no hi ha benzineres. Dius, has d'economitzar i el dipòsit de la moto són 350. Anant bé. Jo recordo que em parava a beure aigua perquè en meitat de la Solana doncs tens set, parava. I si no van passar 6 o 7 cotxes tots dient-me, necessites alguna cosa? T'estàs bé? Vols aigua? No, si estic bé, només m'he parat jo estirar les cames, fotre un trago d'aigua i seguir. Cotxe que passava, cotxe que esperava, per ajudar, per veure si necessitava alguna cosa. Això m'ha passat a Mauritània, m'ha passat al Marroc, m'ha passat a Tunísia, m'ha passat a tants llocs que precisament, mira, ara una cosa lliga amb l'altra, precisament un dels motius pels quals faig els viatges solidaris és per retornar o tancar una mica aquest cercle de tantes vegades que m'han ajudat poder jo ajudar una mica als països on pels quals passo i no tenen tantes avantatges com puguem tindre nosaltres.
4: I tenint en compte que necessites tant de temps per desplaçar-te, quina part del temps tens per conèixer?
5: Més de la que sembla,
4: I viure.
5: Més de la que sembla. Recordo a Samarcanda, quan vaig arribar, vaig passar dues nits a Samarcanda, amb la qual ja et dona un dia sencer, però vaig tindre la sort de que el nano que tenia a l'hotel volia practicar anglès. El seu hotel era molt de turisme nacional i venia molta gent d'Uzbekistan, però molt poca gent que parlés anglès. Diu, jo tinc ganes de parlar anglès. Dic, pues jo necessito un guia. Vinga, va, anem. I vam passar el dia següent, el nano aquest de Samarcanda, que era el treballador de l'hotel, i jo, pues no sé quantes hores junts, xerrant sobre la seva cultura, em va portar a menjar i a disfrutar de llocs que només hi van els autòctons d'allà a uns preus que realment els negociava ell. Jo no negociava, jo em deixava portar. I al final, jo recordo que vam tindre un sopar i m'estava explicant que ell a principis de l'any següent, es casarien, que estaven fent la dote amb la dona, que eren una societat molt conservadora, molt clàssica i tal. I quan porten el compte eren 12 euros i ens havíem posat fins dalt de tot, de menjar i de veure el que haguéssim volgut. I li vaig dir, mira, em volia convidar ell, no, et convido jo, vull dir, sóc jo el que et convida, guarda els calés per la teva dote, jo no et donaré calés per la dote perquè no sé realment si es donaré molt o donaré poc, però sí que et puc convidar a aquest sopar perquè estic tan content de que m'hagis explicat. Doncs ocasions com aquestes, amb més temps o amb menys temps, sempre se'n troben.
4: I totes aquestes experiències les recullen els teus llibres.
5: Sí.
4: El teu últim era...
5: Más allá del plan.
4: Más allá del plan, i abans tenies el...
5: Teranga.
4: Doncs no sé si això definir-ho com a escriptor, però sí ets com un cronista,
5: sí.
4: Escriptor sí, perquè li poses novel·la, una bona part. No?
5: Li dono, diguem que jo em quedo per mi els meus motius de viatge.
4: Són llibres de viatges, que dic jo.
5: Correcte.
4: No?
5: Jo els meus motius, sempre ho he explicat, els meus motius me'ls guardo jo per mi, pels quals viatjo, és una cosa meva, i en els meus llibres de viatges, en els meus protagonistes, els hi dono un motiu que la gent pugui entendre, un motiu que digui, vale, no és que se'n vagi de vacances perquè li dona la gana i no, els meus protagonistes tenen una motivació al darrere de...
4: I això com ho comparteixes amb els llibres i a nivell de xarxes socials i de
5: xarxes
4: més?
5: Xarxes socials i YouTube.
4: Val? Si ho faràs Agustí també?
5: Carmona, sí.
4: Vull dir, però ho faràs en viu o després ho resumiràs?
5: Intentaré... Passes que les connexions d'internet, quan viatges a llocs tan estranys, les connexions d'internet es belluguen molt.
4: I els costos de les línies a l'estranger, no?
5: Si trobo un lloc de wifi estable o algun lloc on ho pugui fer, intentaré anar fent directes cada nit. Que, quan dic cada nit, vull dir cada nit on jo estic. Que sé que a les 5 de la tarda, o sigui, les 8 del vespre de Kazakhstan són les 5 de la tarda d'aquí. I així, a mesura que em vagi movent a Mongòlia, doncs em sembla que són 6 o 7 hores.
4: Recorda'ns com et podem veure.
5: Si busquen Agustí Carmona a YouTube o a Instagram, surto allà.
4: I allà sortiràs i allà, allà et trobarem ja en el viatge. A partir de quan començaràs a emetre-ho?
5: Intentaré el primer dia. Intentaré quan ja estigui esperant el vaixell, allò que està
4: al voltant avorrit, de Sant Joan ja...
5: El dia de Sant Joan en començaré ja la crònica diària. Això no vol dir que potser algun dia me la salti, però intentaré que tindrà sobretot per la família i els amics, que em van dir, ostres, vagila, no? L'altre dia amb un amic em deia, tal com està el món, te'n vas ara a aquests països així? Dic, bueno, si vols, bueno,
4: quan ha estat bé el món, no?
5: M'espero que estigui una mica pitjor, no? Vull dir, perquè això millorar no millorarà, me'n vaig ara, que si no encara estarà pitjor.
4: Molt bé, i la part solidària, que no n'hem parlat encara, doncs sé que és una cosa petita, perquè a més vas amb moto, eh? Sí, però què és i com t'ha anat i què faràs?
5: És la tercera vegada que ho faig així esbombant-ho i buscant a col·laboradors. És la tercera vegada, la primera va ser a Senegal, la segona va ser a Tunísia, la tercera va ser a Albània, i aquesta és la quarta vegada. La gent ho rep molt bé, els agrada molt saber que m'ajuden a mi per ajudar a un altre, sobretot el fet de poder entendre que això que estan fent o aquest material que m'estan donant a mi va directe a una escola rural d'Armènia. No hi ha un intermediari, no hi ha gastos, jo no demano diners, no tinc grans sponsors, però tinc aquests petits mecenes que estan contents de que no és una part del que em donen, sinó és el 100% del que em donen que va a parar aquí.
4: I què és el que portaràs?
5: Sobretot material escolar. Tinc una de llapisos, colors, bolis, quaderns, tinc calculadores, tinc bossetes, estutxos, tinc...
4: I què faràs? Com que portes com una maleta?
5: Portaré una maleta, una de les tres maletes que porta la moto, una va plena, fins a dalt, de material escolar. Estic molt orgullós, estic molt content, i, bueno, intentaré buscar la manera de donar-li les gràcies a aquestes 7 o 8 persones que m'han ajudat a omplir aquesta maleta de forma total i absolutament desinteressada, donar-los les gràcies d'alguna manera. I la trobaré una manera.
4: I quan trigaràs en entregar-ho? Des de quina part del viatge?
5: Al voltant de la primera setmaneta.
4: Vull dir que després ja quedaràs més descarregat.
5: Quedaré descarregat.
4: Perquè això deu passar també.
5: I és més el bulto, perquè clar, el que no poso dins de la maleta ho he de portar fora. Portar les coses fora és un risc de que, bueno,
4: que et caigui o el que sigui.
5: Que algú m'ho prengui, que ho perdi de vista en un moment donat i no apareixi més, doncs, els meus calçotets, per exemple, que quedi sense calçotets, dius, hòstia, i ara...
4: I ja per acabar, sabem que també t'has tornat un divulgador, a part d'això, a través dels teus llibres, també d'aquest orgull motero, no?, del plaer de viatjar, i sé que has estat fent conferències, presentant el teu llibre, una mica fora del cicle habitual, sinó que t'has com més especialitzat i focalitzat aquesta vegada, no?
5: Sí. Xerro, vull dir, ja de per si soc xerraire de mena, ja se'm veu en aquestes entrevistes, i la gent m'ho ha anat descobrint, i ara, mira, ara me'n vaig a Calanda, Teruel, a donar una conferència per una concentració de moteros. El gener, febrer, el març, em vaig fer una altra aquí a Ontera, a prop de Montserrat, a Castellbell i el Vilar, amb una trobada de dones moteres. En una trobada de dones moteres em van convidar a mi, que deia, bueno, jo no sé què pinto, però m'ho agafaré com que si ens caiem de la moto tots ens caiem i ens fem el mateix mal. Per tant, a l'hora de xerrar i a l'hora d'explicar el que és un viatge en moto, tots tenim les mateixes possibilitats de disfrutar-lo i de patir-lo. Així, ara me'n vaig a Calanda, doncs demà me'n vaig a Calanda a donar la conferència.
4: Ho entenc que jo ho tens preparat.
5: Bueno, estic repassant el guió.
4: Has de portar molts papers, diguem, a nivell de, jo què sé, per passar pels llocs o no? Has de conèixer tot com va, no?
5: He de tindre el visat de Rússia, que entra visat, les cartes d'invitació, l'assegurança obligatòria, que t'obliguen a tindre una assegurança de vida durant el temps que dura el visat. Són molts calés, quan dic molts calés, són molts calés.
4: I sanitària,
5: només.
4: També?
5: I després, a nivell sanitari, no em demanen cap vacuna. Però... No,
4: i assegurança sanitària?
5: No, em demanen assegurança de vida.
4: Però em portes de...
5: Sí, porto una assegurança.
4: Sí, perquè...
5: No faré propaganda de ningú, perquè no...
4: Segons que et passi, pots...
5: Sí, millor anar a un hospital que estigui bé.
4: Pots patir o et pots arruïnar, no?
5: Sí, tinc alguna experiència en aquest sentit. La meva parella, viatjant amb ella, li va donar un atac d'apendicitis a Budapest. I vam estar allà 10 dies amb ella hospitalitzada i jo fora. Era l'any després de la pandèmia, amb la qual cosa només em deixaven entrar 4 hores a veure-la. i va ser un calvari.
4: I mira que Budapest és Europa, eh?
5: És Europa, però...
4: Però no té els, no té la, no té menys, els estàndards nostres. Sí,
5: ni
4: sí,
5: molt
4: sí.
5: menys, ni de lluny. No sabem el que tenim, els estàndards tan alts que tenim aquí. No els coneixem. Diria que els polítics potser que viatgessin una mica més i coneixessin la realitat que, que es donen als altres llocs i no donguessin a perdre o deixessin perdre aquestes coses que tenim aquí. Ja estic parlant ara una mica reivindicatiu, no? Tant el plan sanitari com últimament els mestres, que també els tenim molt de cul. I si patem de l'educació, si patem l'educació, patarem la societat. Vull dir, és que no hi ha un altre.
4: No té res a veure, però
5: no té res a veure,
4: tenies
5: però...
4: gana de dir-ho i
5: sí.
4: ho has dit.
5: Quan m'ha sortit el tema sanitari, ho he anat llestint, ja t'he dit que xerrava.
4: Passem d'un tema a l'altre, però sí, està molt clar. Doncs poc més a afegir, doncs, Agustí, que desitjar-te molta sort.
5: Moltes gràcies.
4: Bon viatge, que gaudeixis.
5: Us emplaço que si jo estic por ahí i teniu un forat i estic a
4: et seguirem,
5: cap a
4: Pakistan, et seguirem.
5: I, si et i voleu volem, que xerrem una
4: i
5: mica
4: i si et volem contactar, et contactarem.
5: Online.
4: I tant que sí. Quina diferència horària hi ha d'aquí allà?
5: Depèn, perquè aniré agafant diferències
4: dos,
5: horàries.
4: Hores,
5: sí, però segur que per WhatsApp podem entendre'ns no, i trobar no el més, moment.
4: No? Doncs res, Agustí Carmona, com deia jo, aventurer, activista cultural i escriptor, moltes gràcies per venir-nos a explicar aquesta nova gran aventura amb destí Mongòlia en moto. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: I nosaltres ara, seguida, el que farem serà veure l'entrevista que vam enregistrar fa uns dies amb Modest Serra, president del Club de Bàsquet Ripollet, valorant la temporada.
3: El 91.3, Info Setmanal.
6: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
7: A veure, què no sona, papa?
6: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
7: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
6: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
7: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: Ja cap al final de la temporada, el Club de Bàsquet Ripollet avui compareix aquí, davant dels nostres micròfons, el seu president, el Modest Serra. Bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Per parlar una mica de com ha anat aquesta temporada intensa, competitiva, patint, però bueno, diguem que hem salvat els mobles i fins i tot, en algun cas, doncs, quedar doncs, bé, no?
8: Sí, hem salvat els mobles molt bé.
4: Què em pots dir? Com ha anat la temporada?
8: Ha sigut molt dura. De fet, aquest grup ens ha tocat, ha sigut molt, molt dur. Segur que cada setmana ha sigut una final, com aquest que diu, però bé, també comptàvem amb gent que portem poca gent jugant amb aquesta categoria, i hi havia els dos Pols, i l'Oriol Bernardí, que aquests sí que portaven, són els únics que han jugat, han competit aquesta categoria, els altres són gent molt jove, i ens ha costat, la primera volta ens ha costat, després la segona volta hem fet una volta molt maca, i sobretot aquí a casa partits molt bons.
4: Sí. En algun moment heu patit per la permanència?
8: Sí. Bueno, aquest grup, ja et dic, des dels el cinquè, sisè, fins al final hem patit tots, perquè hi ha molts punts de diferència entre tots el grup, menys els dos primers de dalt i els dos últims de baix. Els altres, un partit et posaves molt amunt i un partit et posaves molt avall. Uh-huh. Aquest grup nostre ha sigut bastant fort.
4: Uh-huh. En quin moment està ara el primer equip?
8: Ha quedat setè.
4: Uh-huh. Però així, en general, en quin moment està? Vull dir,
8: no, està...
4: d'on veniu i en bueno, quina situació esteu?
8: Pues venim d'un equip bastant nou, vull dir, gent molt jove i nou, i esclar, això ens ha costat començar. I després també, doncs, clar, el pavelló també és una pista molt gran, però bueno, quan, jo crec que la segona volta ha sigut molt, molt, molt bona.
4: Hem començat parlant directament del primer equip, sí. Però jo, de fet, et preguntava una mica en general, el club,
8: bé,
4: toqueu moltes tecles.
8: Sí, moltes, ja us dic, moltes. Estem creixent, la veritat és que estem creixent molt i molt ràpid, perquè de fa 4 dies érem 5 equips de júnior en amunt, ara estem en premini i tenim dos minis, no, tenim molta escola, molta base, que això és l'important, i no, som ja 13 equips aquest any, vull dir que molt bé, i femenins, mixtes, tenim de tot.
4: Quina importància té per vosaltres tot aquest esport base?
8: Clar, és que sense base un club es pot mantenir, això està clar. I si no tens... I després no es pot mantenir pel gasto que comporta portar certes categories, i no es pot mantenir a l'hora de fer equips, que és el més important. A l'hora de partir, que nosaltres sempre quan començàvem a partir de júnior, que sempre tenies que esperar que vingués la gent de fora, no? O sigui del Sant Gabriel o sigués de fora. Ara, clar, tu tenint escola ja saps que des de baix vas tenint base i vas tenint equips. Mm-hmm. I ja vas més tranquil, perquè si no sempre patint que només tenies 4 o 5 equips a dalt, no podies fer res més.
4: Ja que m'esmentes al Sant Gabriel, saps que tant en futbol com en bàsquet, doncs ja doncs com bé, com una unes ganes de que doncs s'uneixin i sumin esforços. Sí que és cert que vosaltres esteu quasi a punt de fer 100 anys, i això també deu pesar el voler mantenir aquesta identitat, no? En qualsevol cas, es van sentir moltes notícies, fins i tot es donava ja per cert doncs que hi hauria o una absorció o una fusió d'aquest nou club. Sí, sí. Sant Gabriel, al final, va quedar en res?
8: Sí, no ha pogut ser. La veritat que tots van començar moltes ganes, i de fet sempre tothom hem tingut ganes, perquè aquí tant nosaltres com el Sant Gabriel com l'Ajuntament, tots hem estat allà parlant diverses vegades, i la veritat és que sí, es va començar moltes ganes, però al final no ha pogut ser, i bueno, hem d'anar esperant més temps més endavant, aviam si ens podem tornar a juntar i tornar a fer alguna cosa.
4: Uh-huh. Parlem de la part negativa, ja ho hem sabut, que és doncs, que el Sant Gabriel és un club molt jove. Uh-huh. Vosaltres també esteu en plena renovació, i al mateix temps teniu aquest centenari que també pesa molt. Eh? Uh-huh. Doncs, en aquest sentit, és el que us ha doncs, ho ha fet impossible, tot plegat, aquestes bueno, identitats o aquestes...
8: De fet, que nosaltres sempre ens adeguem als socis, i una de... amb les reunions que van tenir, amb una de les assemblees que van tenir, clar, preguntem al soci, el que... una de les coses que sempre ens ha demanat és que el nom sempre a la història és el primordial. L'altre es pot acceptar i es pot parlar tot, però sobretot el que demanava era, clar, mantenir el nom, perquè història d'aquí 4 anys fem 100 anys, i això pesa.
4: I a la part positiva hagués estat, per dir-ho així, el fet de no fer lluites per separat, no?
8: Bueno, doncs, clar,
4: l'esport base, per exemple.
8: Clar,
4: no?
8: Clar, la part positiva, clar, potser sí que hi havia molt esport positiva, perquè clar, si ara érem nosaltres érem 13 i ells eren 10 o 13 o 14 equips, doncs ajuntem, imagina't, un club amb tants equips, doncs això sempre va bé.
4: Molt bé, doncs tornem al primer equip. Ja hem parlat de que els jugadors són joves, esteu doncs això, arrencant, però bueno, al final doncs ha tingut heu arribat a port, que és del que es tractava, i després està la part tècnica. Doncs què tal, com valores aquest equip tècnic, que de fet són els que també en part també han promogut doncs tota aquesta renovació,
8: sí,
4: o han estat en aquesta renovació.
8: Sí, bueno, ells van ser un dels que van apostar per tota aquesta gent que hi ha, vull dir que la part de si hem arribat a aconseguir el que hem aconseguit ha sigut a part d'ells, vull dir que ells van apostar per aquesta gent, i nosaltres doncs, vam seguir amb ells, vull dir, això, supercontents.
4: Uh-huh. I aquesta gent seguirà o encara no se sap?
8: Sí, de moment l'entrenador sí que segueix, i jugadors quasi, com és que diu, tots. Uh-huh. Menys un parell o tres, que algun se'n va viure fora, i un altre que ha plegat, vull dir, però per lesions i altres coses, vull dir, però de moment quasi tothom segueix els mateixos.
4: El lloc natural d'aquest primer equip és la Copa Catalunya?
8: Sí, Copa Catalunya. Sí, sí,
4: vull dir,
8: sí.
4: On voleu seguir estant, ahir, sí. Cueste lo que cueste, no?
8: De moment, mentre podem estar aquí, doncs sí, estem.
4: Quins han estat els vostres ahir, doncs, màxims rivals?
8: Bueno, ja et dic, tots, perquè menys els dos que estaven a dalt de tot... els altres, més els dos, tres de dalt, els altres hem estat competint allà. Vull dir, és que ja, si mireu la taula, hi ha 3-4 punts de diferència del tercer fins al 12è. Vull dir, hi ha molt poca diferència aquest any amb aquest grup. Però, bueno, sempre aquest any en la Lliga aquesta ha sigut molt competitiva. Molt.
4: Baixem a la base, ja ho has dit abans, doncs, la importància que té equips masculins, femenins a diferents edats, i després també competicions escolars federades. Doncs d'on surt tota aquesta gent?
8: Clar, tots, de fet, aquest any ja els tenim, bueno, ja fa 2 anys que els tenim tots federats, des dels més petits fins als més grans, i que tots surten doncs, de que s'han anat apuntant cada estiu, hem fet veus i han començat a venir a provar i han anat fent, i tots aquests són els que van pujant cada any, i sempre hi ha durant l'any que algú entra de més a mig al principi de temporada que hi vam omplint els equips, però bueno, tot va omplint des de baix, la veritat és que tots són equips que han anat pujant des de baix.
4: Teniu socis molt implicats i també doncs, un públic prou fidel en el Berneda, doncs com, quin ambient es respira, diem fora de la pista?
8: No, d'aficionats ja molts, el Berneda s'omple i amb el Copa que hem jugat al Joan Creus hem de donar gràcies perquè és veritat que els últims, tota la segona volta ha estat espectacular la de gent, la de públic que hem arribat a tenir, molta, és veritat, la veritat hem d'agrair i sobretot es nota molt perquè venen molt la canalla petita, els equips petits amb els pares, més on canalla petita, i hem d'agrair-ho molt perquè és veritat que el pavelló, el Joan Creus, que no és petit, estava bastant molt ple.
4: Modest, econòmicament el club va bé?
8: Sí, la veritat és que sí, des de jo estic aquí, vaig entrar al Covid el 2019-2020 i sí que és veritat que amb la junta que ja hi havia, que ja estaven, ja portaven un parell d'anys o més, la veritat és que sí, de moment toquem fusta, sempre estem en positiu, justos, buscant calés per sota les pedres com sempre fem.
4: Això passa per tenir socis, no? Sí, sí. I patrocinadors, que no sempre és fàcil, això,
8: no,
4: això cada cop més difícil, segurament,
8: cada
4: no?
8: Cada cop pitjor, sí.
4: També perquè l'economia no rutlla tan bé i el comerç local està molt escanyat, això sí, no ens enganyem. Parlem ara dels femení, també doncs aquesta part està en general creixent, en el cas del bàsquet doncs té més tradició, el futbol sembla que ho hagi descobert ara, però en bàsquet ja fa molts anys que es fa. Aquí tenim una, més un femení sènior, encara penúltimes, però bé, doncs com ha anat la temporada?
8: Bueno, és veritat, sí, ara comença a haver-hi molt femení, per sort o el bo que tenim, no? Que el femení ara comença a despuntar molt en molts esports, que això estem contents, perquè és veritat que era costava molt trobar esports en femení. I ara portem un temps que sí, però costa, tot i això costa molt fer equips, costa molt trobar jugadores i costa molt seguir fent equips, però bueno, s'ha de lluitar perquè sembla ara que comenci a tot anar bé, sobretot el futbol femení, suposo que deu ser per la propaganda o el que poden tenir avui en dia el futbol d'ara, de la categoria on estan, però sí que és veritat que costa molt fer equips femenins, però bueno, s'ha de lluitar, no es pot deixar mai de lluitar i sempre hem d'estar, i de fet lluitem, ja hem començat nosaltres també ja tenim femenins, tenim sènior, tenim sub-20 i sub-20 i tenim infantil i estem ja preparant per l'any que ve un mini també, que estem fent proves, que si tot va bé començarem amb un mini femení, el júnior ens pujarà a cadet i allà l'infantil ens pujarà a cadet, després un sub-20, un sub-25 i si tot va bé també seguirem amb el sènior. Vull dir que anem pujant amb equips femenins.
4: I projectes així una mica de futur, primer de tot mantenir-se, entenc, no? Sobreviure i posar una miqueta l'horitzó aquest del centenari, però com serà aquest 2027? Bueno, 2026-27.
8: Sí, bé, suposo que igual que aquest any, lluitant com sempre i apostant, pues, sobretot ara pel femení, perquè masculins en tenim uns quants i hem d'apostar també per ajudar a créixer més el femení. Que és una de les coses que teníem una mica, clar que no teníem equips, teníem els equips de dalt i ja estem començant a fer gent des de baix, que és el bo perquè així ens van pujant.
4: I la junta actual, com valores, com funciona? Com...
8: Bueno,
4: quins ànims teniu?
8: Som els que som, són quatre comptats i hi ha molta feina, però bueno, hem de seguir lluitant i és el que costa. Serà que és el problema de tots els clubs, ja sigui de futbol, de bàsquet o de el que sigui, costa molt la gent de la junta, tothom perdem el nostre temps o perdem la paciència a vegades, però bé, no, és una cosa que costa, però bueno, si no ens hi fiquem, no, això no tira endavant.
4: Quin serà l'any del centenari? Quin és?
8: D'aquí 4 anys.
4: Vull dir l'any 30? A l'any 30,
8: sí,
4: Rodó?
8: 27, 28, sí. 30, sí. 31.
4: 30, 31? Déu-n'hi-do. Bueno, el temps passa ràpid,
8: sí.
4: Quin seria el teu somni per aquest centenari?
8: No, pues, si ara som 13 equips, 20 equips almenys. No, sobretot que hi hagi un equip de cada categoria estaria bé, perquè això vol dir que hi ha seguiment per arribar a jugar, a tenir jugadors fins a dalt de tot.
4: Als 90 ja es va fer una feina molt important justament per recuperar la memòria, perquè molta gent, sobretot més jove, no sap doncs, els moments gloriosos que ha tingut realment el bàsquet i que aquest orgull encara està, no?, entre les vostres parets.
8: Sí, bueno, es va fer el 75, ja també es va fer una festa, i es va fer el 90 també, i ara, clar, ja esperar el centenari, aviam com va.
4: Perfecte. Doncs, alguna cosa més a afegir? Que ens haguem deixat? Molt rebé.
8: No, bueno, hem entrat gent nova, bueno, ja tenim coordinadora també nova aquest any, que ja ens porta també totes les línies, ja hem creat, bueno, una base també d'entrenadors, també ja bastant a preparats per portar això i ajudar-nos a fer créixer esportivament els equips, i això sempre agrada.
4: Molt rebé. Doncs Modest Serra, president del Club Bàsquet Ripollet, moltes gràcies avui a acompanyar-nos per explicar-nos com ha anat la temporada. Doncs que se n'ha sortit prou bé, i la pròxima, doncs bé, amb ja aquesta plantilla ja més experimentada, segur que anirà millor. Esperem que sí.
8: Esperem, sí.
4: I després amb tota aquesta nova àrea, doncs, femenina, que també de ben segur ens portarà grans descobriments. Així que moltíssimes gràcies, Modest Serra, president del Club Bàsquet Ripollet, per acompanyar-nos.
8: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: El 91.3, Info Setmanal.
9: A Ripollet Ràdio, els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: 37 minuts sobre les 6 de la tarda i ara rebem a la Careta, Teatre i Circ, i amb quatre de les seves representants, la Vanessa García. Què tal? Benvinguda.
10: Hola, què tal, Toni?
4: Al seu costat, l'Alba Sánchez.
11: Hola.
4: Seguida de la Beatriz Velasco.
12: Hola.
4: L'Alicia López.
13: Oli.
4: Algunes repeteix i altres ja amb força anys. Ja la Careta, la més vella, la Vanessa, la Careta amb tota la força com sempre, i a més amb aquesta nova energia que li ha donat al circ. Tenim un cap de setmana, el primer dels caps de setmana d'estrenes de fi de curs, de fi de cursos, no? Que tenim.
11: Sí.
4: Molt bé. Parlem d'aquesta doble vessant, circ i teatre, i com es mostrarà i com es podrà veure.
10: Molt bé, doncs el dia 13 de juny, dissabte, ja comencem amb circ, tot circ. I tot és molt social aquest any, el circ, no? Parlem del circ en Palestina al matí, el circ diu no al bullying, també pel matí. Per la tarda, ja a les 6 de la tarda, el circ contra el racisme, i finalment a les 9 de la nit està al circ, parlem de malalties mentals.
4: Són coses a priori tristes o dures, però des de la vessant del circ i d'aquesta expressió que vosaltres feu, com ho reivindicareu?
10: Doncs sobretot posar-te a fer un reclam de que la gent, doncs, estigui conscient de tot el que passa, no? I volem, doncs, expressar-nos i viure. Podeu parlar, que totes participeu.
4: No, acaba, ara vaig per elles.
10: Vale. Doncs sobretot és això, no? El que volem és que arribi a molta gent i que parlem dels temes que molts són tabú. I reivindicar coses, que l'art també serveix per això.
4: Alba, tu estàs dins del grup de teatre i circ, i a més sí, també estàs com a la vessant més juvenil, no?
11: Sí.
4: Quina edat tens?
11: Tinc 25.
4: Molt bé. Doncs com veus tu, doncs, que aquest any hagueu donat aquest toc també més social a aquests espectacles?
11: Bueno, a la Careta sempre hem sigut bastant de crítica social, sobretot el tema de donar visibilitat a temes que no la tenen, o de com reivindicar els drets de la gent que els té, que no els té, o que necessita ajuda, que li donin la veu que no té. I aquest any, a sobre, he de dir que els que fan circ Palestina ho van demanar al grup de nens petits, perquè volien fer una protesta pel que estaven veient i que els feia mal a ells mateixos veure el que estaven passant als nens de Palestina.
4: I al seu costat tenim a la Beatriz Velasco. Quina tens tu?
12: 18.
4: Molt bé, fa molt de temps que estàs a la Careta.
12: Fa uns 3 anys ja.
4: I tu què fas en aquest grup aquest any?
12: Teatre i circ també.
4: Ah, sí. I ja surts amb alguna o amb a tot arreu que pots.
12: Sí, bàsicament.
4: Molt bé. Com heu treballat o heu parlat d'aquestes coses, d'aquests problemes del món? Això en parleu també?
12: Sí, estem tot el dia parlant de coses socials, sí. I a classe també, abans de començar, sempre donem una petita explicació del tema i parlem una mica, i per poder fer-ho més bé, o sigui...
4: Molt bé. I al seu costat està l'Alicia López. Oli. Tu quina tens?
13: 18 també.
4: Molt bé. Tu en qui, també estàs en Teatre Circ?
13: Sí.
4: I en què surts aquest any?
13: A Ride the Cyclone, un tribut de teatre i circ, que al circ parlem de salut, de malalties mentals.
4: Molt bé. Perquè jo em faci una idea, per exemple, doncs com, per exemple, la part aquesta de circ, de malalties mentals, entenc que dins de les actuacions això doncs com també es porta a l'expressió més artística, més corporal, o com ho feu?
13: Sí, o sigui, intentem a través de tant l'expressió corporal com ja sigui en textos o monòlegs, uh-huh, en el que sigui, expressar una cosa tan complexa com poden ser les malalties mentals o els simples processos mentals.
4: Uh-huh.
13: Intentem, doncs, això, que per una part quita el tabú i per altra en fer entendre el complexos que són, que no són... que no és el típic que es parla, que és molt, que va molt més enllà sempre.
4: I després, Vanessa, teniu com una mena de república independent, que són les K-pop, que, que això està també molt de moda, i, aquest, i això és com l'antitot, no? Això és en plan, anem a passar-ho bé, anem a fer el postureo...
10: Que ja me l'estimo molt, però jo és que no volia fer les K-pop. I no havia manera, o sigui,
4: bueno, però és que, escolta, és el d'avui
10: sí,
4: en dia.
10: Sí.
4: I a més agrada molt, o no?
10: Estem
4: és veritat?
10: Estem al món, sí. Sí, sí, i bueno, ja superfelices les petites fent les K-pop, que l'hem posat les guerreres de la careta, hem modificat coses i finals, perquè havia quedat el puntillo caretero, de més de comèdia, i les més petites de tot del teatre és el diumenge 14, matinal infantil amb les K-pop, i també amb el patio de mis vecinas es particular, faràndula amb Dime tu horóscopo y te diré quién eres, una creació pròpia, molt divertida,
13: sí.
10: I finalment a les 6 de la tarda el mateix diumenge, el 14, estarà una impro show,
4: uh-huh,
10: molt xula, de cabaret, que és dels grans, doncs els que comencen teatre.
4: Teniu, com qui diu, el teatre ocupat tot el temps, però jo tinc intriga de saber com es fa per agafo una obra, recullo, faig l'altra, descanso, entre les famílies, després entre no sé què, el públic, les entrades, les invitacions, les...
10: És una bogeria. Jo segueixo reclamant que grups de teatre, que necessitem el teatre, que realment el que fem, per això tenim dos caps de setmana, és que ens deixen el que són. Mai podem fer un assaig general al teatre, mm-hmm, perquè aquells dies els aprofitem perquè els altres companys també facin el seu espectacle. Vull dir que si és un teatre, vull fer una crítica, vale?
4: Sí.
10: Si és un teatre, per què nosaltres no podem accedir a fer teatre i tants projectes de teatre? Perquè són molta gent, són molts grups, són molts nanos i petits, grans, adolescents.
4: I tens la resposta?
10: No.
4: Uh-huh. No, però refereixo igual és dir...
10: No.
4: Quina és fer un altre teatre o...
10: Estaria genial, jo ja l'he proposat també, sí.
13: Uh-huh.
10: Sí, perquè clar, és que... És molt difícil, vull dir, és que és molt complicat.
4: És que tot passa pel teatre, sigui gran o sigui petit, és que és l'únic lloc on hi ha per fer-ho.
10: Efectivament, que jo
4: entenc. El centre cultural, però no és el mateix, no?
10: Clar, esclar.
4: O el centre parroquial, que també té un altre paper, un altre espai, no? Bueno, i a més és que teniu molta gent.
10: Molta.
4: Moltes idees.
10: Sí.
4: I molts projectes.
10: Molts.
4: I llavors, clar, d'alguna manera moriu d'èxit, que també es diu, no?, en el millor sentit de la paraula, no?
10: Sí, però, bueno, sí.
4: I per què és important, de tota manera, que cada grup, cada espai, també tingui aquest moment de glòria, aquesta actuació, aquest moment de ser professional per un dia, una hora a l'any?
10: Perquè és molt d'esforç, i ells ho mereixen. Vull dir, és que tu, començar un projecte i fer una cloenda... és finalitzar un moment de treball, de plorar, de riure, de treure els sentiments més dins que portes, de poder expressar-te i finalment poder-ho portar ja al teatre, que fem teatre i no trepitgem el teatre fins al dia del teatre, i que ells facin també, no sé, un procés personal molt gran, jo crec.
4: Noies, Alicia, què és per tu la careta i el teatre?
13: Oh. Uf! Moltíssimes coses, una miqueta com un refugi, quasi com una salvació, o sigui, d'anar allà, d'oblidar-te de tot, i ja no d'oblidar-te, sinó d'enfrontar-te a allò que no pots en altres llocs, però al mateix temps voler estar allà com un... Som els nens perduts de Peter Pan.
4: I Beatriz, d'alguna manera ets una altra, no? Et transformes, no? Quan sí. sortiu, quan sortiu vestides de circ, per exemple, és que sou estrelles, no?
12: Totalment.
4: O cabaret, no? A tu com diguem, en la teva vida personal, per exemple, com consideres, diguem, que ets com després quan surts al teatre?
12: Totalment diferent. O sigui, normalment sóc una persona que no parla gens, que no socialitza encara pitjor, i després arribo al teatre i sóc una altra persona, una altra vida, una...
4: Però això no passa perquè sí.
12: No.
4: Això passa perquè tens també unes companyies, sí. unes mestres, no?
12: Sí. O sigui, vaig arribar aquí i, uf, què vull? Una altra família.
4: I tu, Alba, ets jove, però ets una mica més veterana, eh?
11: Una miqueta.
4: Ara, quan les veus amb elles com tu eres fa 7 o 8 anys, eh? Ara, diguem, com et veus? Perquè tu continues encara molt
11: jo
4: vinculada.
11: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, no me n'aniré. No, jo m'emociono molt de veure que els hi agrada la careta, perquè jo vaig, quan vaig arribar aquí vaig dir, això és casa, és com el meu hogar. Mm-hmm. I les veig que han entrat i senteixen el mateix, i és com veure que realment tots els grups opinem el mateix, és que la careta és casa, és el refugi, és on tots podem ser realment com som i ningú mai et jutja ni et mira malament.
4: Mira que he fet entrevistes a la Vanessa i és que sempre quan sent a les seves discípules, per dir-ho així, no? Que a més creixen i a més són actrius que són, bueno, tu saps com actuen, sí. i com creixen, no? I continues emocionant-te igual.
10: Sí, igual. És que, és, no sé, per mi el teatre és molt especial, i el circ, però el que més especial és veure'ls créixer. Mm-hmm. I veure que, que podem fer d'un món millor, saps?
4: Mira, que aquesta és la Vanessa més Vanessa, que després està la Vanessa personaje, la Vanessa senyora aquella de la peluca o el que vulguis.
10: A la Montserrat Carinyó.
4: Exacte. Que dius, madre mía, tenim aquí unes dualitats també que...
10: Sí, no, jo de major voy a ser la bomba, no estupiendo ahí. Sí, vas a tenir personajes com Mortadelo.
4: Perquè, escolta, això de la careta no té límit, no?
10: No. Pots venir a qualsevol edat, qualsevol moment de la teva vida... Vital que estiguis fumut, que no, que estiguis alegre, doncs vine. Mm. Vine, perquè és veritat que el teatre i el circ cura l'ànima.
4: I a més no ens hem d'oblidar que això al circ és una anada d'olla teva, ¿vale?
10: Sí, totalment.
4: I que quan vas dir anem a fer circ i la gent va dir, sí, claro, hacer trapecismo, hacer no sé què, no sé quantos, en plan, jo amb el mal d'esquena que tinc, jo faré el piropuente, anda ja. I després us he vist fer coses al·lucinants.
10: Molt xules. I això també ens agradaria tenir instal·lacions més preparades al centre cultural o en un altre puesto que poguessin penjar tots els elements, perquè pareixo la cabrilla tot el dia subiéndome en una pedazo escalera que yo no sé cómo un día me caigo para atrás.
4: Ya.
10: Cambiando elementos, poniendo elementos y gracias, ¿no?, que tenemos. Pero es que yo lo que flipo es amb un espai tan petit que tenim a la sala, que gràcies, que no se'l treguin, però amb un espai tan petit... Després aquí són espectacles, jo els veig al teatre i dic, és que esto és la màgia.
4: Sí, sí.
10: Perquè estan treballant, jo he estat estudiant el Rogelio Rivera, he estat treballant també, estudiant amb una altra de Terrassa, he estat a espais molt grans, uh-huh. fent coses heavies, no? Ben penjades, ben posades, ben... i no fan. Jo sempre els dic amb ella... ir a mirar otros sitios, ir a verlo, porque no
4: tenen... Per valorar-te a tu
10: mateixa,
4: no? Nada
10: que envidiar,
4: sí. Sí, sí.
10: I ja aprofito per fer la col·lenda una mica. El dia 10, que no s'ho oblidi, es pot besos, a les 9 de la nit, una comèdia superdivertida, sí. Que després em diuen que no parlo de totes les obres. I després, el dia 11, a les 11,

0: 9, a les 9
1: de la nit.
2: Sí, però una, molt, una, aquí hi ha de tot, eh?
0: Sí,
2: i
0: sí.
2: Com fer per anar?
1: Ah, doncs a les, per anar podeu comprar les entrades a la sala de teatre aquí del Centre Cultural o bé al mateix dia a la taquilla del Teatre Auditori d'aquí de Ripollet, doncs allà mitja hora abans de les hores de les actuacions. 6 euros.
2: És
1: ridícul.
2: Precio simbòlic. Sí,
1: és total, és un donatiu per fer que nosaltres doncs puguem seguir comprant materials per circ, podent fer que la careta ajudi a molts nois i noies.
2: Molt bé, doncs res, no hem tingut quasi temps per explicar tantes coses, però sí que tenim la sensació, com sempre, que són moltes, molt maques, molt, i que ho viviu amb una passió, que és que entren ganes d'apuntar-se allà a la careta.
1: Ah, i una altra cosa també, el dia 10, abans de l'obra, també m'estarem amb el...
0: Què dius?
1: El dia de l'orgullo.
0: Ah, sí! Participem a l'orgullo de Ripollet. Sí.
2: Molt bé.
0: Ui.
2: Ja, que, i què feu?
1: Sí.
2: O es pot dir o no?
3: Sí.
2: Perquè encara no s'assemblia el programa.
3: Sí.
2: Circ també, no?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Canviarem, doncs, però circ.
2: Doncs hem tingut aquí una representació de la Careta Teatre, hem estat amb l'Alicia López, la Beatriz Velasco, l'Alba Sánchez i la Vanessa García. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, l'enhorabona com sempre, i a partir de setembre-octubre doncs en tornem-hi, no?
1: Home, i aquí a casa vostra també, eh?
2: Molt bé,
1: que ja som de la casa.
2: I la Careta parla exacte a Ripollet Ràdio un cop al mes sempre, doncs des de fa ja molts anys, eh?
1: Sí.
2: I és que aprofitem per donar-vos les gràcies. Doncs res, nosaltres ja us deixem marxar. Fins la pròxima, que vagi molt bé aquests dies d'espectacle.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: I nosaltres ara seguida entrem amb tot Ripollet al dia perquè ens expliqui què és el que porten i ja quasi que marxem. Fins ara.
4: El 91.3, info setmanal.
5: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
6: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
7: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
8: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. El 91.3, info setmanal.
2: I a la recta final del programa, com sempre, tenim a tot Ripollet al dia. Marc Mata, què tal? Benvingut.
9: Bona tarda.
2: Per parlar del que porta aquesta revista local aquesta setmana. Abans deixa'm preguntar-te perquè crec que has estat molt a prop del Papa.
9: Sí, vaig estar ahir, sí.
2: Com va ser això?
9: Bueno, vaig baixar que havia quedat amb un conegut i ell és periodista també i a ell li tocava cobrir la visita del Papa, sobretot a la part de Sagrada Família.
2: I no vas poder estar.
9: I vaig baixar, baixant, a més em vaig trobar a... Bueno, jo vaig estudiar a l'ESO a Sant Cugat, en una escola de monges, i me les vaig trobar i vam estar allà. Bueno, després de 13 anys em vaig retrobar amb elles i sí, les vam tenir molt... Els vaig tenir... Va passar per davant.
2: I vas estar només en aquell moment o et vas quedar més
9: estona? En aquell moment, després vam anar a prendre alguna cosa i ja cap al final ens va agafar que ja vam veure l'espectacle amb els focs artificials des de fora.
2: Però suposo que no es podia accedir més, no?
9: Havies d'accedir...
2: Molt abans,
9: amb
2: no?
9: acreditació, sembla ser, jo tinc coneguts, bueno, que es van intentar acreditar també... I per acreditar-se com a premsa va ser molt complicat. Em deien que havia estat molt complicat.
2: A més, tenim una catifa amb la mà del Pere Padró allà davant de la Sagrada Família, xulíssima.
9: Sí, a nosaltres ens ha arribat, ens la va enviar el Pere. xulíssima.

0: Ah, igual que la de la setmana passada, de la de diumenge.
1: A més, era molt similar, eh?
0: Sí, sí.
1: Era més, més gran, molt més gran, la de Barcelona, però era el Gaudí també mirant-se, en aquell cas, a la catedral de Barcelona, a la processó, i aquí era mirant-se la Sagrada Família. Era un fet molt, molt curiós. Marc, no, si no, ens n'anirem del temps. Parlem de el Tot Ripollet al dia aquesta setmana, en portada, dos temes, la selectivitat i la pesta porcina.
0: Sí, la selectivitat que ha acabat avui amb... més de 45.000 estudiants, entre d'ells molts ripolletens, una selectivitat que a més començava amb dos esdeveniments importants, no? Per una banda, els seus professors que es tornaven a manifestar i a fer vaga perquè no estan d'acord amb el preacord dels sindicats amb la conselleria, i per una altra banda l'arribada del papa Lleó XIV. I aquí, doncs, nosaltres el que hem volgut fer, posant èmfasi, tenint en compte que sortia la revista avui, hem parlat amb alguns docents, també amb dues estudiants, i pràcticament tots quatre, perquè parlem amb dos docents i dues estudiants, remarcaven això, no?, que ha estat un curs bastant estrany. Reconeixen, en el cas dels docents, que les vagues ha pogut afectar el seu alumnat, que hi ha hagut temari que entrava a la selectivitat que no han pogut donar, ja si de per si ja no donava per fer tot el temari, tenint en compte que hi ha hagut vagues, això ho ha perjudicat una mica més, no? Segons dues alumnes, deien que això els ha perjudicat especialment aquestes dues darreres setmanes que eren de preparació, que han trobat a faltar que no haver-les pogut fer, les classes de preparació.
1: I de tota aquesta gran quantitat de petits temes, fotografies i tal, tu què destacaries, Marc, així, el que així...
0: Doncs el que destacaria és que el dissabte passat veïns de Ripollet, entre d'altres, es van unes 200 persones de Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat, van fer una marxa, una caminada per Collserola per reclamar que s'obri, però hem de dir que ja s'ha anunciat que durant l'estiu continuarà tancat Collserola. I després, doncs, l'incendi que vam veure divendres passat des de Ripollet, que just la imatge que posem és una que vaig fer allà dalt
1: a Pinatons,
0: a Pinatons,
1: no?
0: Però es veia per tot arreu, per aquí per la Rambla, després vaig passar i semblava com que estigués més a prop. Jo des de casa meva em donava la sensació que era un edifici de Pinatons que s'estava cremant.
1: I no era això. Espectacular, sí, sí.
0: I a vegades inclús aquí a la Rambla podia semblar que era un núvol,
1: sí,
0: avisant de que venia pluja. La veritat que és impressionant. Si això ho vam veure des de Ripollet, no em vull imaginar com es veuria des de Santa Perpètua.
1: I també recomanem el veure aquesta entrevista que fas doncs, a bona part dels entrenadors jugadors de l'equip inclusiu de l'escola de futbol base Ripollet. També doncs, saber que es fa una gran feina des d'aquí, així que no tenim temps per més, Marc. Et donem les gràcies per
0: ser
1: aquí. I res, i ens alegrem que gaudissis de la visita del papa, com a mínim a nivell periodístic. Te'n recordaràs sempre, perquè això ha estat doncs, un dels esdeveniments més importants de l'actualitat local. Local, no, de l'actualitat de Catalunya i d'Espanya. Moltes gràcies, Marc.
0: Gràcies.
1: Doncs nosaltres únicament ara recordem que avui els protagonistes del programa han estat Josep Maria Vinyes, flamant nou cap de llista de Junts per Ripollet. Després hem tingut a l'aventurer, escriptor i activista cultural Agustí Carmona pel seu pròxim viatge solidari a Mongòlia, ja per Sant Joan, estarà camí d'aquella part del món, i també doncs, ens ha acompanyat el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada, i la careta, que l'hem tingut aquí doncs, diferents membres per parlar d'aquesta marató d'estrenes i actuacions d'aquest final de curs que comença aquest cap de setmana i que continuarà. Nosaltres ja amb això acabem, hem fet aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i streaming, a la redacció Mar Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació qui els ha parlat, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Pòveda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: RAC1 Plajant, amb Caral Pedemonte.
1: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb So de Cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de cinc altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: i a l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran trobar-me amb vosaltres i tornar a aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a l'aplec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarguella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamós i Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada doncs l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Sí,

Déu-n'hi-do amb aquesta habanera. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, la Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Bat o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla.

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu, per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tandem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsa de Cobla.

i faran tàndem per interpretar repertori d'elit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Copla i amb la Copla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'AMSA de Copla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Guapos.
0: I si Arnau Torrera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Torrera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstole, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gracias, guapísimas.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem a dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 11:30, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve, 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 9:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera, les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11:00. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 a plec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluís Oscoble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Simfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Cuplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre, amb la Copla Andreu Jove. Que ho fa, el sentiu, amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reu Jove, sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral simfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creix un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Casellas i la Copla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: doblejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència, i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965 que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Pobeda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ruta 66.
4: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
5: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tie Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge. L'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Pobeda. El president de Ripollet Cultura i Tradició i mestre catifaire, Pere Padró, ha participat en l'elaboració de la catifa floral dedicada a Antoni Gaudí, que s'ha instal·lat davant la Sagrada Família amb motiu de la visita del Papa al de Roma i la inauguració de la Torre de Jesús el passat dimecres 10 de juny, en el marc del centenari de la mort de l'arquitecte. En aquesta obra, Padró s'ha dedicat concretament a la figura d'Antoni Gaudí, que apareix mirant-se la Torre de Jesús. L'obra té una gran semblança amb la realitzada per Padró diumenge passat al Corpus de Ripollet, al carrer dels Afores, on es va recrear la foto de Gaudí en una processó a la catedral de Barcelona. Segons la Federació de Catifaires, la catifa ha suposat un important repte tècnic per la dificultat de les textures pensades per simular la pedra, així com els petits espais i la varietat de colors i gruixos utilitzats. El projecte ha comptat amb la participació de 58 persones de 9 entitats federades i ha requerit unes 450 hores d'elaboració. La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma, i 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients en podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència cada 15 dies. La propera donació a Ripollet serà el dijous 2 de juliol de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer al Banc de Sang. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 hi ha la festa de fi de curs i concert de la Societat Coral del Vallès a la plaça d'en Clos. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
5: Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dona'ns una oportunitat. Perquè ara, al 91.3 de la FM, a temsdellibres.cat i a ripolletradio.cat comença Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Aquesta setmana està sent molt especial. S'han acomplert 100 anys de la malaurada mort d'Antoni Gaudí, el pare de la Sagrada Família. Parlant de pares, la Santitat Lleó XIV ha visitat la Sagrada Família per inaugurar oficialment la Torre de Jesús. I si parlem de la Sagrada Família, l'escriptora que millor la coneix és la Colla Valls, que avui es passa pel programa per parlar-nos de la seva darrera novel·la, El somni de Gaudí. També tindrem al programa El tub d'assaig, on la Gemma Barberán ens parlarà d'un llibre que l'ha llegit perquè el títol li va cridar l'atenció, i parlant de títols, reprendrem el tema que ja havíem començat a la sessió anterior del Temps d'escriure amb la Laura Gomara. I parlant de temps, els controls tenim el Jordi Puy i et parla l'Antoni Lozano, la veu del Temps de Llibres.

0: A temps de llibres, tub d'assaig.
1: Hola, què tal? Avui porto un assaig que em vaig comprar perquè em va atraure el títol, la veritat. És El problema de ser massa bo, del psicòleg Xavier Guix, editat per ARPA. Us faig un petit spoiler ja d'entrada. Si ets massa bo, no ets bo per tu ni per ningú. Al llarg del llibre s'analitza el que ell anomena la mala bondat. És una bondat que té arrels en la por, el rebuig i l'abandó que ja venen de la infantesa. I es veu que amb un origen així no anem bé. El llibre analitza els punts foscos d'aquesta mala bondat, com la ira continguda, que és una repressió de la ira que es pot somatitzar en un mal d'esquena crònic, per exemple, o el mecanisme de compensació que fa que puguem ser molt bons amb els de fora i nefastos amb la pròpia família. Perquè la paradoxa de la mala bondat és que creiem que ho fem tot pels altres i en realitat ho fem perquè ens estimin. Un reconeixement que és una trampa, perquè quan l'eix de la nostra vida són els altres, la nostra queda desenfocada. I això pot dur a conductes d'obediència i de submissió i evitar conflictes. Però què passa? Que poden passar a sentiments d'injustícia quan no surten els comptes? Els comptes entre el que donem o creiem que donem i el que rebem o creiem que rebem. I, com ell diu, creure que els altres tenen el deure de saber el que necessites és esperar un miracle. Per superar aquestes tendències mentals, Xavier Guix fa servir una fórmula que m'agrada molt i que és desobeir el mandat de ser obedient. Desobeir aquesta obligació que tenim d'obeir. I no es tracta de posar límit als altres com si fossin nens petits, sinó que els altres topin amb els nostres de límits i per això hem de saber quins són. Al final, aquesta revelació genial de l'autor ens dona una llum, no? Diu, deixa'm que et digui una cosa que fa mal. En realitat, als altres els importes molt poc i en tenen prou amb la seva vida, amb els seus assumptes i amb les seves necessitats. En definitiva, El problema de ser massa bo, de Xavier Guix, el que fa és girar cartes, aixecar catifes i totes les metàfores que vulgueu sobre aquestes formes de bondat que, en el fons, no són bones per ningú. Moltes gràcies, una abraçada i fins la propera.
0: Temps de llibres, l'entrevista.
2: Ja sabeu que més que entrevistar els convidats, el que ens agrada a nosaltres és xerrar amb ells sense presses, doncs per arribar a conèixer-los una miqueta millor. I ja sabeu també que xerrant més d'una vegada i més de dues, se'ns ha tirat el temps a sobre i se'ns han quedat coses per dir i històries per explicar. Doncs ja us aviso, abans de començar, que molt probablement avui sigui un d'aquests dies. Així que el millor que faré serà no enrotllar-me més i presentar-vos a la nostra convidada. Perquè avui ens acompanya una gran escriptora, una gran reusenca, que ve a parlar-nos de moltes coses, però l'excusa per convidar-la ha estat la publicació de la seva nova novel·la, El somni de Gaudí. T'estic parlant de la Coia Valls, que no s'espera a l'altra banda del telèfon, de l'internet, del router, d'on sigui. Coia, bon dia, bona tarda, gràcies per rebre'ns i sobretot gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres.
3: Gràcies sempre a vosaltres per fer de pont entre els escriptors, els creadors, els lectors, els comunicadors i per donar-me aquest espai que espero que sigui del vostre grat i que plegats sí. Puguem anar recorrent a tots aquests viaranys que ens interessin i que descobrim plegats.
2: A més, em fa molta il·lusió parlar amb tu, Coia, perquè primer de tot perquè m'agrada molt com escrius i bueno, doncs encara no hi havia trobat l'excusa per convidar-te al temps de llibres. Però és que també el tema de la discapacitat, doncs que aquí al programa la tractem molt pel que sigui, doncs resulta que també forma part del teu dia a dia, ho ha format durant molts anys, i a més l'has tractat sempre amb una delicadesa i un carinyo admirables. Però és que, a més, i per què no dir-ho, carai, que és que El somni de Gaudí és un tros de llibre, i és un tros de llibre que no és només per llegir-lo, és per seure'l, per llegir-te'l com s'està fent la Sagrada Família, sense pressa. I ara fent un acudit, un joc de paraules molt dolent, és un llibre per gaudir-lo.
3: Que ho digui, Gaudí, sí.
2: I a més, és que no teniu excusa per no llegir-lo, perquè el tenim en català, editat per Rosa dels Vents, en castellà, editat per Ediciones B. Crec que està en altres idiomes, també, no sé, però bueno, com que estem aquí, però és que a més el tenim en format braille i en audiollibre fet per la ONCE. I és una gran notícia per a tots nosaltres, i això sí que voldria que ens expliquessis com has arribat a aquest punt de col·laboració aquí amb la ONCE Catalunya. No sé si el tema del que fes és el llibre del Braille també té una miqueta de relació al Camins de la Llum.
3: Sí, no, les coses no arriben per casualitat, sinó per recorregut, no? Jo he passat 40 anys a l'escola pública treballant amb nens, amb joves, amb infants, amb nadons, amb diferents discapacitats, els últims 30 anys amb nens sords, treballant amb famílies, perquè quan tu projectes tenir un fill, projectes amb ell moltes coses que després no succeeixen mai.
2: Sí.
3: Però si a més hi ha una dificultat afegida, doncs fàcilment el teu món se't ve a sobre i cal gestionar-ho, no?
2: Sí.
3: I treballar en formació de mestres per atendre aquests nens a l'escola ordinària. Per tant, el tema del diferent, de vegades de l'estrany, d'aquell que no comparteix amb nosaltres, de vegades doncs, o el color de la pell, ni la llengua, ni els elements sensorials amb els que ens movem nosaltres, és quelcom que està molt present a la meva vida, i per això vaig arribar a la història del Braille.
2: Uh-huh.
3: En un moment en què em vaig jubilar de l'escola i volia retre un darrer homenatge, només un homenatge perquè després el meu compromís segueix vigent i penso que és important, imprescindible i de justícia. No? Vaig fer Els Camins de la Llum, la història d'en Braille, penso que és una de les novel·les més boniques que he fet. També per aquesta part anterior d'entrar en un món que per mi era desconegut, descobrir i admirar la gent que hi havia al darrere. Va ser un abans i un després en la meva vida, malgrat tot el meu bagatge, i vaig contactar amb gent extraordinària que em van ensenyar a mirar-hi amb els dits i escoltar amb la pell moltes vegades. I aleshores el meu compromís segueix vigent amb la ONCE, amb l'Enric Botí, amb tots els periodistes que m'han fet també costat i amb els que he compartit aquesta experiència. Vaig anar a Madrid a fer amb un grup de teatre que es diu La Luciérnaga, que són tots ells secs, a fer una adaptació dels Camins de la Llum. He fet moltes experiències que, creu-me, que m'han aportat més a mi que jo al col·lectiu, no? Però que junts fem teixit i posem damunt la taula altres realitats, no per compassió, sinó per justícia, no? I per demà vaig pensar, de veritat, que han d'esperar 3 mesos per llegir la meva novel·la. Llavors vam fer un acord amb la editorial, però jo us animo a tots els escriptors a fer-ho, perquè és tan senzill com demanar-ho, no? És com estar atent i dir, fem un contracte si convé. En aquest cas no ha fet falta, perquè tothom estava molt conscienciat i la confiança era total, no? Però que pugui sortir en català, en castellà i en braille i en audiollibre amb les mateixes condicions. És tan senzill com això. Després sí que ha vingut el portuguès, ha vingut l'italià, ha vingut el rus, ha vingut el lituà.
2: Oh.
3: I només he d'agrair, no? L'acollida que ha tingut, que està tenint el llibre. Però aquesta primera arrencada amb tots nosaltres va ser molt bonica.
2: Doncs abans d'endinsar-nos i parlar del somni de Gaudí, doncs coneguem una miqueta millor qui és la Colla Valls. Colla és el teu nom artístic, per dir-ho d'alguna manera, el pseudònim, el teu nom real és molt més reusenc. Ho fas per separar el personatge, l'escriptora, de la persona, perquè et ve de gust?
3: Colla és el diminutiu de Misericòrdia. Mm-hmm. És un diminutiu natural. Vull dir, a Reus, la patrona és la Verge de Misericòrdia. Per tant, són moltes les que ens diem Misericòrdies i el diminutiu en català sempre es fa cap al final, en castellà es fa a l'inici. Llavors són Coris o Colles. Mm. Per tant, a casa m'han dit sempre Misericòrdia. A l'escola, quan vaig començar a treballar, Misericòrdia era un nom molt difícil per als nens amb dificultats de llenguatge importants. Llavors em vaig buscar el diminutiu també que es fa servir a Reus i que és molt més simpàtic, és Missy.
2: Ah, que bonic.
3: A l'escola em coneixen per Missy. I aleshores, quan vaig començar en el panorama literari, no a escriure, però sí a publicar, que això va ser el 2010, amb el Néstor Luján de novel·la històrica, vaig pensar que a mi sí era poc. era un reducte meu més de treball, d'escola, de nens, de canalla, i vaig escollir Colla. Però jo estic convençuda, i ho he pensat moltes vegades, que el que sóc és la suma dels tres, no? De la misericòrdia, que estimo, de la Missy, que adoro, i de la Colla, que és qui us parla avui, però amb tot el rerefons de les altres, no? És una suma per capes com la Sagrada Família.
2: Doncs tant la Misericòrdia com la Colla com la Missy, per si no han quedat clar, van néixer a Reus el mateix any que la Harper Lee publicava Matar un rossinyol, que l'aleshores Premi Literari anomenat Joanot Martorell passava a anomenar-se Premi Sant Jordi i la primera novel·la en guanyar-lo va ser Viure no és fàcil, de l'Enric Massó, o que l'Alfred Hitchcock publicava Psicosi, després entendreu per què us faig aquesta referència. Tot això, tota aquesta volta, és només per arribar a preguntar-te com era la colla nena. Quins records tens dels teus primers anys?
3: La Misericòrdia nena era una nena molt tranquil·la, una nena amb molt poques habilitats socials, diria jo. No era una nena ni trapella, ni era una nena que tingués xerres molt, ni res. Una nena més aviat reservada, més aviat en món interior. I ho dic perquè els primers records que tinc d'infantesa, que són dels 3 i mig, 4, eren quan la meva mare es cuidava de la meva germana, que a més es portem un any i mig, i es cuidava de la seva sogra, la meva padrineta, que tenia un càncer molt, molt, molt greu i havia d'estar al llit. Llavors jo com que era tan tranquil·la i no em podien deixar amb seguretat. Em deixaven a casa la padrineta que vivia a sota de casa nostra, no? En una caseta, en un piset a Reus. I llavors jo recordo de quan estava amb ella, quedar absolutament embruixada, hipnotitzada, amb les seves mans fent punta de coixí, amb els boixets, amb aquesta dansa de boixets i aquest sorollet que se fan els boixets quan es fa punta de coixí. Aquest és el meu record més tendre i el silenci compartit amb ella, no? D'aquesta connexió que saps que existeix sense dir-nos res, no? Aquesta era la Misericòrdia de nena, una nena molt introspectiva, que vaig aprendre a llegir amb els grans de l'escola perquè em van portar les monges ja amb menys de 3 anyets, perquè la mama havia de treballar. I jo recordo que les grans escrivien i llegien un poema en castellà aleshores, i jo el vaig aprendre de memòria i quan arribava a casa de la padrineta feia veure que me'l sabia, o sigui que el llegia, i amb el llibre davant el deia de memòria, i en aquells moments ella no somreia perquè el dolor era intens, però relaxava el rostre. I va ser aleshores quan vaig tenir la consciència, amb 4 anys, que la paraula és salvífica, i vaig pensar: jo em vull dedicar amb això. I, de fet, vaig fer magisteri, vaig fer pedagogia terapèutica i logopèdia. I la paraula sempre ha estat la meva matèria prima.
2: I ja des de ben petita t'agradava escriure, o això, el tema d'escriure, va arribar amb els anys?
3: No, jo hi he escrit també des de que recordo, perquè jo ho comparo amb un pintor. És a dir, un pintor, quan veu la realitat, no la veu com tu i com jo. Busca matisos de vers, enquadre, etcètera. No? A mi això m'ho facilitava molt escriure. No tindre la llibreteta i apuntar-me al moment aquella sensació o aquell el motor que movia el desplegament d'un text o d'un pensament. No? I com anava de viatge, quan plantejava un viatge, d'adolescent com em sentia, de petita. Tinc moltes experiències de solitud de menuda, perquè els meus pares treballaven fora, treballaven a Tarragona. Finalment ens criava la iaia, no la padrineta. La iaia era una dona enèrgica, de balladora, d'aquelles que van per feina, saps? I jo necessitava molt de contacte i més estones, així com la padrineta quan va marxar, no? Jo recordo un dol molt, molt, molt intens. Per tant, escrivia per explicar-me, per plantejar-me respostes a preguntes que no podia fer-ho de cap altra manera. O de llegir i apuntar, anotar, doncs, fragments que m'agradaven molt, però després reflexionar-hi. M'ha ajudat molt a escriure, sempre. I suposo que també escric com tots, perquè ens estimin.
4: Sí.
3: Perquè és el que feia bé de petita, no? No era una bona deportista, no era una nana amb altres habilitats, no era especialment bonica, però escrivia com els àngels. Perquè havia assajat molt. Les meves amigues, quan s'enamoraven, em demanaven que escrivís les cartes dels seus amors, les cartes d'aniversari als pares, de les altres, etc etc. No? Llavors, aquí sí que tenia el meu lloc.
4: Deixa només fer-te una petita puntualització. No escrivies, escrius com els àngels, perquè continues escrivint superbé.
3: Gràcies.
4: A part de la teva vida laboral, ja ho has dit abans, ha anat dedicada a la docència, has estat 40 anys a l'escola pública, però és que has fet moltes més coses. Has fet d'actriu, per això feia la referència abans a la pel·lícula estrena de Psicosi l'any del teu naixement. Has fet de dramaturga, algunes de les teves obres les has dut a escena, d'escriptora. Escolta'm, de totes les coses que has fet amb la teva vida, n'hi ha alguna que et diguis, aquesta potser me la podia haver estalviat?
3: No, al nivell que tu parles, no. A nivell personal, segur que sí. Però al nivell que et parles, no, perquè jo crec que de totes he après alguna cosa.
4: Sí.
3: Per exemple, del meu rodatge de la pel·lícula de cinema de Ventre Blanc, vaig aprendre dues coses molt importants. Primera, el desaprendre. El desaprendre és molt important. No, sempre diem que aprenem, però de vegades hem de desaprendre, hem de ser humils i desaprendre per buidar la tassa i que entrin coses noves. No? Aleshores, jo vaig arribar al rodatge de cinema amb la meva experiència de teatre. I quan vaig començar a interpretar el paper, el Jordi em va dir, però què fas, colla? No sé, faig el que sé fer.
4: El que sé fer, no?
3: Això no va així, no? El cinema és molt més subtil. No has de vocalitzar, vull dir, obrir tant la boca, ni ser tan expressiva amb les mans perquè et vegin o et captin de la darrera fila de la sala. No, la càmera pot estar a 4 centímetres i has de suggerir més que dir, i tot ha de ser molt més insinuant i molt més pausat, no? Les mirades, els silencis, tot això. Doncs desaprendre i tornar a aprendre amb un altre registre. Jo que sóc curiosa i que me declaro aprenent a perpetuïtat, doncs em va frapar molt. I després, totes les tècniques de cinema, com per exemple, no sé, quan fas un traveling, no?, per apropar-te a l'objecte, o un traveling invertit per obrir el pla, o una llum zenital que dona un efecte o un altre, o una lateral, tot això ho he aplicat a la meva escriptura. Per tant, no tenia cap pretensió d'arribar als Goya, però tot allò que vaig fer, com que ho vaig fer amb un equip molt humà, un equip genial, de gent entusiasta, de gent generosa, i vaig desaprendre, aprendre i posar-me en situació d'abandonar el meu espai de confort, per mi ha estat fantàstic. Sí. No renuncio a res. I en relació a la meva experiència de dramaturga, també. He treballat molt, he patit també, però mira, els camins de la llum el vam fer, he portat 5 escenes, no? Els Camins de la Llum el vam fer aquí a Tarragona, en una sala de 140 persones. Jo vaig fer l'adaptació per persones cegues.
4: Ok.
3: Perquè estic molt, molt, molt conscienciada d'això. Per tant, ells tenien tot, ho tenien el pinganillo aquest que deien, sí, doncs, entre el protagonista, es mira el personatge amb indiferència, bla, bla, bla, tot allò que no es veu, no? Mm-hmm. Érem 140 persones vidents i 20 de cegues aquí a Tarragona. L'obra va ser, jo penso que la més bonica que he portat a escena, molt cuidada, amb música en viu, amb grans professionals de la música també, en Conrad Chateau, amb música especial pel rodatge, etc etc. Molt, molt, molt bonica, Vicenç Canyon, que va fer de director. I després la vam portar a la 11 de Barcelona, a l'auditori de l'11. Sí. Allí era diferent, era al revés. Eren 200 persones cegues i 20 de vidents. No va tenir res a veure. O sigui, res a veure. Sí. Jo no he tornat a portar cap més obra a escena. Ara faig micromuntatges amb 3-4 persones, amb música, amb dramatúrgia. Però que quan vaig portar a escena això, la distància entre l'escenari i el públic va desaparèixer absolutament. Va ser un bany d'amor tan gran que jo el recordo com una de les coses importants a la meva vida. Saps? Per tant, és que no puc penedir-me de res perquè tot això m'ha portat a ser qui sóc.
4: Clar. Si és que al final, bueno, els nostres encerts i les nostres errades ens fan ser el que som, no?
3: Sí.
4: Anant ja cap a l'escriptura, tu arribes ja al panorama literari, ja grandeta, i a més ho fas, com deia aquell, a lo grande, perquè guanyes el premi Néstor Luján amb La princesa de Jade, que el Néstor Luján és un premi que tant abans de tu i després de tu l'han guanyat grans noms de la nostra literatura. Tu ja ets un gran nom. Com és entrar així al panorama aquest, aquesta jungla literària?
3: Bé, doncs per mi, de veritat, que és una sorpresa, no? Jo portava ja molts anys a l'Escola de Lletres de Tarragona. Vaig entrar com a alumna, perquè jo vaig pensar que per publicar havia d'aconseguir abans dues coses. Primer, tenia alguna cosa a dir que pagués la pena, per tant, necessitava vida viscuda, no només que els anys passin, no? Sinó una vida viscuda, i després saber com fer-ho per transmetre-ho. No? Per mi això era molt important. La vida viscuda ja em portava, tenia una edat. I una edat viscuda, amb experiències, però com fer-ho? Jo sempre havia anat a la meva, no? Tenia molta corda, però calia posar-hi una mica d'ordre i des de fora que t'ho miressin. Vaig anar a l'Escola de Lletres i allí vaig estar molts anys fins a arribar a ser codirectora de l'escola. I aleshores vaig anar amb una gent literària. Realment acompanyava en Julio Ricardo Trigo, el meu company, escriptor i fotògraf, i jo tenia uns contes per canalla, perquè treballava la consciència fonològica amb els nens i li vaig ensenyar a la meva gent, tu no escrius? I jo dic, bueno, jo escric, jo tinc aquests contes i sí que tinc una novel·la, un projecte de novel·la que porto bastant avançat, però sense presses, i potser portava la meitat de la novel·la, però va durar 6 anys, a escriure aquesta novel·la. I quan la va veure, la va llegir, em va dir, oi, això ho has d'acabar. Això ho has d'acabar i jo et presento el premi. I jo vaig dir, perdona, si a mi no em coneix ningú. O sigui, a part de l'escola, a mi no em coneix ningú. A més, jo sóc del sud, de Tarragona. I això també, bueno, no estic dins del circuit, no? I em va dir, no, tu confia en tu. I el va ser una sorpresa i va ser un bany de responsabilitat, no? Perquè aleshores, clar, el premi et dona l'oportunitat de seguir amb una editorial amb possibles, però et dona la responsabilitat que després d'un premi has de fer alguna cosa que llueixi. Clar. I vaig tenir molta sort perquè vaig escriure El mercader, que també va tenir una repercussió molt gran, es va traduir a diversos idiomes també i van fer moltes edicions. I després d'això va venir a Les Torres del Cel i tot va anar quallant, però d'una manera molt, molt natural, no? Eren coses que jo ja havia treballat en mi i havia de buscar els escenaris i donar veu als personatges. Però va ser molt orgànic tot plegat.
4: Coia, tu has fet, o fas novel·la per a adult, però també has fet per públic juvenil. I aquí t'haig de fer una pregunta, perquè a més tu ets mestra. Escolta'm, què fent? O es fa alguna cosa malament que no acabem d'enganxar el jovent a la lectura?
3: És molt difícil, Antoni, és molt difícil. Vull dir, ho tenim pelut perquè tenen molts distractors.
4: Sí.
3: I per nosaltres, quan no hi havia les xarxes, quan no teníem els mòbils, la lectura era podia ser, pels afortunats que hem llegit, una manera d'evadir-nos, no?, d'anar a la recerca d'un altre món possible, de posar-nos a la pell de personatges molt diferents. Això requereix molt d'esforç i ho tenen molt fàcil amb tots els mitjans aquests de distractors, TikTok. Zero esforç. i va passant el temps d'una manera en la que llisca per sobre, però no aprofundeix. Sí. No? I amb la incursió de la intel·ligència artificial, jo no dic que no sigui bona la intel·ligència, penso que no ens podem negar alguna cosa que és evident que ha vingut per quedar-nos, però que sí que necessitem una revisió en profunditat del nostre sistema educatiu, de com ho fem amb els joves, de com ho fem amb els nens ja molt menuts. Sí. Perquè hi ha tota una generació que aquí sí que hem perdut la guerra, perquè és una guerra amb tots els ets i uts. Durant uns anys, nens d'any i mig, perquè no plorin, se'ls ha donat el mòbil, i això crea forçosament una dependència molt gran. I tenim nens que es tanquen a l'habitació, que els seus pares poden marxar, joves, adolescents, poden marxar el divendres i tornar el diumenge al vespre i no han sortit de la seva habitació, a més que juguen a aquest joc o a l'altre.
4: Qual que sigui.
3: I això, competir amb això...
4: És complicat.
3: Per tant, jo penso que hem de canviar el paradigma des de baix. Sí. Ens ho hem de replantejar molt seriosament. Ara deien els professors, deien, és que només els podem donar tasques per fer a la classe, que ho facin allà i de 50 minuts, no? Que és el que dura una classe, 55 minuts, perquè si ho emporten a casa ja no ho fan ells. Amb 55 minuts és molt difícil aprofundir en res. Jo, quan tinc 55 minuts, només puc revisar textos ja escrits, no puc posar a treballar perquè necessites entrar molt endins. I, per tant, ho tenim molt malament, però sí que és urgent que ens hi posem.
4: Doncs deixem ja les reflexions sobre el sistema educatiu i anem a parlar del teu llibre, del Somni de Gaudí. Ara us faré un spoiler molt gordo. Sapieu que el Somni de Gaudí va ser la Sagrada Família. Però, tot i que és el Somni de Gaudí el títol, no és una novel·la de Gaudí, és una novel·la de la Sagrada Família. De fet, crec que recordar que a la faixa del llibre poseu que és la gran novel·la de la Sagrada Família. Tu estàs d'acord amb aquest la gran novel·la o són coses de l'editorial Comercials?
3: Bueno, jo no ho hauria dit per pudor, no? Però és veritat. jo no ho hauria dit, però... És veritat, no és una novel·la de Gaudí, evidentment. Hi ha grans estudiosos de Gaudí, s'han fet biografies des de molts punts de vista. Jo segueixo estudiant Gaudí perquè m'interessa, perquè és un personatge que no encaixa, i els personatges que no encaixen ni en el seu temps ni pràcticament en l'actualitat, i que és un personatge que es pot mirar és molt calidoscòpic.
4: Sí.
3: I que va fer una transformació molt important al llarg de la seva vida. Jo no faig una novel·la de Gaudí. De fet, Gaudí ocupa un terç de la novel·la, perquè es mor el 26, i aquests són els 144 anys de la construcció de la seva obra magna, que és la Sagrada Família. I l'esperit de Gaudí, evidentment, plana per tota la novel·la, perquè és present sempre, ara també, sempre hi serà, però sobretot, és poso el foco en que és una obra col·lectiva, no? Que m'interessa posar veu a totes les persones invisibilitzades que han fet possible aquest somni, a homes, a dones, a anònimes i imprescindibles, als dols que han fet sense paraules, a vincles no normatius i moltes renúncies silencioses. No? I que quan tornem a veure la Sagrada Família, tinguem una visió absolutament diferent, no? I per això faig servir doncs, símbols com la llum, com la memòria, com el foc, no? I personatges que també la gran protagonista és el temple. Sí. Hi ha personatges que, evidentment, són del relat oficial, que expliquen els fets, les dates, que són els grans noms que coneixem, des de Gaudí, evidentment, Bonet, Matamala, l'escultor, etc. I després tot aquest altre relat que explica doncs, les emocions, els dols, i que és una saga familiar, uh-huh. No? De 5 generacions que creix en paral·lel al temple.
4: Exacte.
3: I que d'alguna manera explica en aquests 144 anys també de la Barcelona, des de la Guerra Civil, que es crema la cripta. Per tant, el temple pateix molt des dels seus fonaments, però els personatges que l'acompanyen també pateixen amb les seves carns, no? Des de la caputxinada, des de la vaga de la canadenca, etc. No? S'explica... jo a casa tenia un suro molt i molt gran com posava aquests 144 anys a nivell social, cultural, la societat, què passava i quins els meus personatges representaven això i la Sagrada Família, com avançava en paral·lel en aquests fets, no? La solitud de la Sagrada Família durant molts anys, allò va ser un mar robat. Vull dir, la gent gran de Barcelona recorda haver-hi entrat, vamos, haver-hi jugat entremig la canalla, no? Aquesta solitud, jo volia que els meus personatges la percebessin, però el temple també, no? Les discussions que van tenir, els manifestos que es van signar per gent molt qualificada i reconeguda des de l'esquerra més revolucionària, en contra, i com després van anar canviant les coses. Tota aquesta evolució, que és un personatge absolutament viu i contradictori com nosaltres,
4: sí,
3: no?
4: I a més, és clar, la narració és molt clara, ja ho has dit tu, no?, que focalitzes primer la història oficial, la història que no es veu, que està nadada des d'aquestes 5 generacions, però sobretot posant el punt de vista amb les dones d'aquesta família, aquesta nissaga de les 5 generacions. El fet de focalitzar-ho aquí amb les dones és una miqueta per fer justícia que totes aquestes dones invisibilitzades, però que han estat i han format part de la construcció de la Sagrada Família, perquè a més, aquesta història comença molt bonic amb una nena portant-li l'esmorzar al seu pare que està treballant a la Sagrada Família.
3: Sí, perquè ningú associa la Sagrada Família amb cap dona, ningú. Vull dir, en tot cas, els grans noms són d'homes. Elles també van tenir el seu lloc des de llocs més humils, però imprescindibles. Vull dir, si aquesta nena no renuncia al seu privilegi de ser nena, sinó que la fan adulta abans de temps i ha de portar el farcellet amb el seu pare, que és, a més a més, un picapedrer que tampoc sortirà a la història. Però resulta que aquest picapedrer tampoc va sortir als llistats oficials, no? Tots aquesta gent que va treballar des de treballs absolutament necessaris, imprescindibles, però que no són els artistes oficials, no? Per tant, és un homenatge amb ells i aquesta nena que va renunciar a la seva infantesa i que, evidentment, que ara la Sagrada Família, com que estem al punt de mira, no, de fa molts anys, hi ha totes les mesures de seguretat, però quan això va començar, el 83, ja et dic jo que va haver molta gent que van caure de les vestides i que van prendre mal o es va perdre la vida, no? Si ells perden la vida, elles han de tirar endavant la família, no? I si no poden carregar pedres com ells, han de fer el que sigui. Per tant, em semblava que elles tenien un lloc, no? Els tallers Bonet, que és un taller que van fer els vitralls de la Sagrada Família, hi ha els segons vitralls de la cripta també, és des del 1923, està ininterrompudament en funcionament. Segur que hi treballaven dones. Segur que l'experiència i la sensibilitat i la profunditat d'aquestes dones també van sumar a aquesta llum tan increïble, no?, que ens banya quan entrem. Per tant, era la justícia.
4: Durant tota la novel·la sí que poses un èmfasi especial, i crec que és bo que així es faci, en saber que crec que no tots som conscients de que la Sagrada Família ha tirat endavant gràcies als donatius del poble.
3: Clar, és un temple expiatori, des del minut zero. En Bocabella, aquest llibreter, va crear l'associació perquè ell va anar a Europa a veure el Sagrat i a veure altres temples, i va venir amb la dèria de fundar aquesta associació que permetés comprar els terrenys primer i crear el temple després. Tots sabem que no va començar a Gaudí, no? que va ser a posteriori que li van donar. Ell tenia 31 anys i la cripta ja estava començada, no? I sempre s'ha sostingut amb donatius del poble. I en moments de crisis molt grans, Gaudí mateix va anar pels carrers a demanar diners, no? I després va haver tot un grup de gent jove que li van fer costat, que van seguir, no? Però des de la base, al contrari, vull dir, l'Ajuntament de Barcelona, les institucions oficials, moltes vegades han posat pals a la roda. L'únic que fan és demanar els impostos que costaria, doncs, tenir un... Vull dir, que l'Ajuntament també rep del Sagrada Família, sí, no? La brossa, l'IBI, el que sigui. Però mai ha sigut un espai que es beneficiés dels recursos públics, no? Nosaltres no hem posat mai un duro per la Sagrada Família i segueix sent així. El que passa és que ara fa uns anys, clar, que potser ens hem anat a l'altre extrem i és és tan impactant.
4: Sí.
3: La quantitat de visitants que té, que sí que hi ha superàvit, però que també s'ha de gestionar. Però moltes vegades ha estat en perill, fins i tot quan van decidir que l'avi passés tan a prop, no? I pogués fer trontollar els... Per tant, sí, sí, és tot un... Hi ha un episodi a la novel·la que és molt bonic. Dic que és molt bonic perquè jo abans d'escriure la novel·la, jo sempre la visualitzo, sempre. Però jo tinc aquesta escena gravada, i si no la tinc gravada no la puc escriure. Una mica com deia Borges, recordes? Que deia que nosaltres no som només el que vivim, sinó també el que somiem, els llibres que llegim, no? Les pel·lícules que veiem, els desitjos inconfessables, tot això es barreja a la memòria, fa tot com una mena de massa, que és com els nens petits, no? Que es creuen una mentida, la van repetint perquè l'han fet seva, i ja no és mentida, és una fàbula. Doncs jo vaig construir-me aquesta història, que és quan la Sagrada Família deien que ja no es podia seguir, que no hi havia fons, i fins i tot deien, deixem aquesta façana, que va estar a punt de caure, per cert, la façana del naixement, i després fem, doncs, no ho sé, una nau perquè l'aguanti, i ja està. I el poble sencer va fer cues i cues i cues d'anar, la gent molt i molt humil, no? A donar el seu donatiu, no? I hi ha una escena en què un pare porta una criatura al coll, allò coll i bé, i la nena portava una moneta d'aquells de dos rals, aquelles foradades, que la portava jugant i la va donar a l'associació. Vull dir, que està feta amb sacrificis, amb esperances, amb somnis petits, fragmentats.
4: Ara que has dit que tu visualitzes l'escena abans de fer-la, el llibre també té una part d'això, no? El llibre i el temple, que els sentits tenen una importància cabdal. El tema de la visualització de la llum, la sonoritat del temple, aquesta espiritualitat una miqueta també, que sembla que el temple mateix bategui, no?
3: Sí, venia de Montserrat, de les Torres del Cel.
4: T'ho anava a dir que li he trobat un cert paral·lelisme en segons quines coses.
3: Sí, perquè amb els dos espais són espais molt, molt, molt singulars. No? I tant la muntanya com el temple són els protagonistes de la història. I són espais que estan construïts d'una manera diferent, no? Perquè hi han dipositat... jo sempre dic que la Sagrada Família és allò que passa entre pedra i pedra, no? Entre que posen una pedra i en col·loquen una altra damunt, tot allò que passa entre mig forma part orgànica del temple. I aquest organicisme, no, és el que buscava, de la mateixa manera que la muntanya de Montserrat, que és una muntanya també molt i molt especial, molt telúrica, molt amb un substrat molt, molt que provoca una energia i un estari diferent, no? I sí que tenen una certa similitud, perquè les dues les he fet bategar, no? Perquè en les dues penso que de la mateixa manera que quan coneixes algú, quan estimes algú i li recorres la pell, la sensació és diferent, doncs aquí quan recorres amb la mirada o amb els dits la muntanya o les pedres de la Sagrada Família, és una mica això, no? Que t'esborroni i que amb la punta dels dits o amb els ulls puguis captar la memòria de tot el procés que ha fet possible que avui estem davant d'aquest espectacle, no? de llum i d'alçada, d'organicitat. No? Gaudí deia que quan entréssim a la Sagrada Família volia que tinguéssim la sensació d'entrar dintre d'un bosc. I és un gran observador de la natura. No? Llavors jo penso, quan acabes de llegir la novel·la, dius, sí, era un gran observador de la natura, però ell va posar en funcionament les lleis de la natura. I això és un pas més. I quan entres allà, i sí que és un bosc, però que les columnes siguin de diferents colors, no és aleatori. És una comunió, aquesta ve d'allà, i té aquesta funció, i té aquest símbol. Pots fer tantes lectures diferents, i que els arbres siguin tan bonics, està molt bé, és preciós, estèticament és genial. Però quan entens que estan arrelats a terra, i que les branques no només són estèticament precioses, sinó que arquitectònicament han permès suprimir els arbotants gòtics, els contraforts, i que reparteixen el pes, clar, tot plegat suma valor.
4: Entenc que la documentació t'hauràs tirat un munt d'hores, no et preguntaré quantes, però quantes hores t'has pogut arribar a passar dintre de la Sagrada Família?
3: No sé, moltes. El que passa és que quan hi anava jo sola, l'experiència era una. Quan vaig conèixer, per exemple, vaig conèixer dos arquitectes molt importants que han treballat des de diferents vessants, en Ramon Espel, que porta 33 anys treballant a la Sagrada Família, em va fer una visita guiada i quan va començar a parlar-me del substrat vaig pensar, on m'he posat? Però com pot ser tan agosarada que oia? Ni té misericòrdia per voler explicar aquesta història que et desborda absolutament, no? La mirada ja va ser diferent. I llavors vaig conèixer José Manuel Almuzara, que també és arquitecte, no ha treballat a la Sagrada Família, però ha fet tot un treball al voltant del Gaudí espiritual. I llavors la visita amb ell va anar completant, no?, la visió arquitectònica. Per exemple, quan estàs a la cripta i mires cap dalt, veus que hi ha una clau de volta, una pedra, no?, on hi ha el sí de Maria, quan Maria li diu a l'àngel que sí, que vol ser la mare de Jesús, no? I llavors tu dius, bueno, és molt bonic, però quan el Muzara et diu, si tu, això està a la novel·la, perquè ho vaig voler compartir amb els lectors, si tu miressis més amunt d'aquesta clau de volta i poguessis fer un eix de llum imaginari, arribaries just a la creu de la Verge, no? Llavors, tot plegat es redimensiona. Llavors, hi he estat moltes hores, per les hores que hi he estat amb aquesta gent que hi ha abocat la vida, han estat hores de qualitat i d'aprofundiment.
4: Escolta'm, no sé si és casualitat o mig buscat, però el fet de fer-la o que coincideixi doncs, amb el centenari de la mort de Gaudí, amb la culminació de les Torres, ara la visita del Sant Pare, molt bon timing, no?, per treure la novel·la.
3: Mira, jo quan estava treballant amb aquesta novel·la estava treballant amb dues més. Tenia tres projectes oberts. Un el vaig deixar per més endavant, l'altre el tenia molt avançat i aquest també. Aleshores, jo vinc a la cuina d'aprofitament. A casa meva, quan la meva iaia, quan sobrava pa, el posàvem en aquelles bosses que tu també deus recordar, les bosses de roba, perquè el pa aleshores s'aguantava molts dies bé, no? Posàvem les bosses de roba, anàvem a comprar, de fet, el pa amb les bosses de roba, perquè era pa. No preguntàvem en quina hora surt l'última fornada. Era pa de massa mare que aguantava i tal. Llavors, l'endemà, amb el pa sec o al cap d'una setmana, fèiem sopes d'all, no? Per tant, jo he pensat, a veure, colla, t'hi has dedicat aquí moltes hores. Per què no ho aprofitem, no? I el vent que bufa a favor, doncs inflem les veles.
4: Oh, i tant.
3: I m'hi vaig posar molt seriosament. I sí que ha estat buscat que tingui una repercussió més gran, no? I la veritat és que està anant molt bé, però sobretot, el que més m'agrada són aquests missatges, a vegades privats o per WhatsApp o per correu, no?, de dir, és que he estat feliç, no? L'altre dia me va dir una lectora, quan mor Gaudí, el 26, he plorat, però no he plorat per la mort de Gaudí, ja sabia. Tots sabem que va morir atropellat per un tramvia. No és una sorpresa, no és pobre, ara s'ha mort. Sinó per tot aquest recorregut que tu has estressat i he plorat segurament per moltes més coses per les que no havia plorat abans. Tot això és tan bonic, és un regal tan, tan gran que m'omple molt.
4: Ara, en pocs dies vindrà el Sant Pare aquí a la Basílica. Saps si t'han convidat? T'han dit alguna
3: cosa? Uf, és molt difícil. Sí, bueno, sí. No m'han convidat a la inauguració perquè això és per persones, sobretot polítics, saps? I persones que tenen una vinculació més oficial. El que sí que em van dir, com a podia apuntar amb una mena de bus, una mena de peregrinació, donar-li la novel·la al Sant Pare, però em va semblar que era un màrqueting que a mi no em feia el pes. De veritat, que jo prefereixo anar a la Sagrada Família sola. I entrar en aquest univers col·lectiu que l'ha fet possible. Vaig anar a una missa que és molt bonic per l'experiència de la música, no? Sí. De tanta gent cantant i és tot... Però ja que no puc anar a la cerimònia, que sí que m'hauria agradat, hem de donar-li la novel·la de Sant Pare així de manera comercial, no em fa el pes, no és el meu objectiu. És una novel·la que no tindrà lector, tampoc, saps? És la foto i no em fa el pes, però a la missa no hi podré anar, està absolutament tot esgotat i hi ha moltíssima seguretat. En aquells moments jo estaré, però, a BTV Televisió, parlant de Gaudí. Per tant, tot està bé.
4: Ara et faré la pregunta.
3: Quina bon fas.
4: Veurem la sala de família acabada?
3: Què? Si veurem la sala de família on?
4: acabada.
3: Home, jo l'he acabat abans.
4: Sí, tu sí.
3: Jo quan vaig escriure el llibre ja teníem la creu posada. I quan la van acabar ja vaig pensar, menys mal que no se'ls hi ha trencat, perquè si no... Sí. Han destruït en la història. És molt complexa, és molt complexa veure la façana de la Glòria. Per construir la façana de la Glòria i per construir les escales que Gaudí va dissenyar haurien de deshabitar tot, tirar... Que, a veure, aquesta gent, quan va comprar els habitatges, ja ho sabien, eh?
4: Sí.
3: Vull dir, Núñez i Navarro va... Mm.

0: Doncs està sonant el despertador per dir-nos que hem d'acabar aquesta conversa amb la colla. Això sí, deixeu-me recomanar-vos, ara que coneixeu una miqueta millor a la colla, que llegiu El somni de Gaudí. I si ja l'heu llegit, té llibres boníssims. Aprofiteu i compreu-vos el que vulgueu. I, colla, només em queda dir-te que ha estat un goig xerrar amb tu, un plaer llegir-te i tot un honor compartir aquest tet de llibres amb tu.
1: Moltíssimes gràcies a tu per donar-me l'oportunitat, la possibilitat d'arribar a nous lectors i agrair els que m'han fet confiança. Gràcies per aquest espai. De veritat, ha estat un plaer.
0: Moltíssimes gràcies, colla. Fins ben aviat.
1: Aviat.

0: escriu.
1: Vinga, va, que parlar amb els autors que admirem està molt xulo, està molt bé, però si volem tirar endavant els nostres projectes, toca pencar una mica, toca agafar punts i toca escoltar la nostra profe, a la Laura Gomara, i els seus consells. Així que la rebem al temps d'escriure. Laura, bona tarda, benvinguda de nou. Què ens portes avui?
2: Hola, Antonio. Doncs avui, mira, continuarem parlant sobre els títols. Si no recordeu de què va el tema, podeu recuperar el temps d'escriure anterior on parlàvem de si era necessari o no tenir un títol per començar a escriure. Avui, en canvi, voldria parlar dels diferents tipus de títols. Com a deures, havíeu d'investigar com són els títols més habituals en el vostre gènere i en aquests moments. No sé si ho heu fet. Si no, no passa res. Vinc a donar-vos un cop de mà. Com vam dir, els títols van per modes. Recordeu aquella època on totes les novel·les tenien títols molt llargs? Per exemple, L'avi de 100 anys que va escapar per la finestra, Les ardilles Central Park estan tristes los lunes, Els homes que no estimaven les dones. Recordeu aquells moments? Segurament no podríeu dir més, perquè hi va haver, potser fa uns 15 anys, una època on es van posar de moda aquests títols llarguíssims. Ara ja no ho estan tant, però això no vol dir que no es publiquin llibres amb títols llargs. Per exemple, a l'autor Grady Hendrix li agraden els títols llargs i moltes de les seves novel·les en tenen. Us poso un parell d'exemples. Guia del Club de Lectura per a Matar Vampiros, sí, és bastant llarg, o Fatilleria per a Noies Escarriades. Són igual de llargs que Els homes que no estimaven les dones, no? I són relativament recents, són novel·les de fa un parell, 3-4 anys. Així que penseu que encara que un títol, que el vostre títol ideal sigui molt llarg, no el descarteu, perquè penseu, ai, és que no és tan de moda. Hem de fixar-nos en les modes per una banda, però en l'altra, ei, proposeu un títol llarg, potser sou vosaltres qui poseu en marxa una nova moda. És una possibilitat. Una altra opció són els títols d'una sola paraula, com Seda, Rebeca, Marina, Taxi. Segur que ja us he donat d'una cosa. És que en aquests casos és més difícil identificar el llibre ràpidament. Moltes vegades necessitem l'autor. Seda, d'Alessandro Barico, Taxi, de Carlos Tanón. Alguns són supericònics, com Rebeca, de Daphne du Maurier, i s'han fet tan icònics que ja no cal, no? Però, en general, si tu vas a la llibreria i demanes L'avi de 100 anys que va escapar per la finestra, el llibreter ho tindrà molt fàcil per trobar el llibre. Si demanes Seda, potser surten dos o tres opcions, si no tens l'autor. Fixeu-vos també que en aquests llibres amb títol molt, molt curt, molts són noms de persona, com Marina, de la Ruiz Zafón, Rebeca, ja hem dit, la Daphne du Maurier, o la Carrie, de Stephen King. També, dins dels tipus de títols que podem escollir o podem muntar per la nostra novel·la, de vegades s'escull posar l'article davant del nom perquè el títol no sigui només un nom, com La carretera, del Cormac McCarthy, La vegetariana, de la Han Kang. Són títols amb article, nom, article, nom. Aquesta és la tercera modalitat, la quarta. De vegades afegim una miqueta més. Tenim el nom, l'article i algun complement. El nom de la rosa, el codi da Vinci, la plaça del diamant. Són sintagmes. I una altra opció, l'última que presentaré, que també és molt, molt, molt popular, sobretot en clàssics, potser ara és menys popular, és ajuntar dos sintagmes amb un I. Guerra i pau, orgull i prejudici, el soroll i la fúria. Podríem seguir hores i hores parlant de tipus de títol, però crec que teniu una bona base. Heu de

0: buscar el que està de moda en el vostre gènere i també fer-vos una llista tenint en compte totes aquestes opcions, títols molt llargs, que pràcticament són frases, moltes vegades amb verbs, no? Els homes que no estimaven les dones, o l'avi que va escapar per la finestra, que segur que són títols que són una frase. Després, que són només una paraula, són una paraula en article, una paraula en article i un complement, o aquests que van amb una i. Podeu seure i fer un brainstorming. Aquest seria el meu consell. No tinc ni idea del títol, però he fet la meva investigació i sé les modalitats possibles. Per tant, sec i escric tots els títols possibles que ha passat pel cap. Si són dolents, també. Si són absurds, també. Totes les possibilitats. És un brainstorming, és pluja d'idees. Després deixeu reposar aquest document amb totes les vostres idees durant uns dies i quan torneu a consultar-lo, escolliu-ne un, però no esborreu la resta. Molt important. Perquè tota la resta de títols que heu descartat poden ser útils justament per proposar-vos a l'editor en el cas que no us agradi el títol, no els agradi el títol que heu escollit. Potser el vostre títol diuen, ai, és que vull posar-ne un altre. Doncs, abans que el sigui l'editor que esculli un títol, teniu aquest foli amb potser 20 títols possibles i és possible que algun d'aquests li agradi i ja almenys el títol és teu. Podeu triar entre la llista dels teus títols, no? En comptes d'inventar-se un que potser l'odies, potser no t'agrada en absolut i després tu has de defensar aquesta novel·la amb un títol que no t'encaixa. Doncs aquests són els meus consells sobre els títols.
1: Caram, doncs sembla que semblava un tema menor i com diria el Rajoy, és un tema major.
0: Sí, com vaig començar a parlar a la casa vaig dir això han de ser dos programes.
1: Pues moltíssimes gràcies, Laura, ja sabeu, preneu nota, feu brainstorming i sigui com sigui, el que no de feu és deixar d'escriure. T'esperem d'aquí 15 dies, Laura.
0: Gràcies.

0: Doncs ara que ja saps més de la Sagrada Família, de quins problemes comporta ser massa bo o de quin títol seria el millor per al teu projecte, arriba el moment de tancar aquest capítol del Temps de Llibres. Ja saps que pots escoltar els programes endarrerits als nostres webs temsdellibres.cat i ripolletradio.cat i també els trobaràs a les millors plataformes de podcast. I que si vols estar al cas de tot el que es cou al programa, segueix-nos a Instagram, que som @temps_de_llibres, i a tu no et costa res, i a nosaltres ens ajudes moltíssim. Nosaltres tornarem el proper divendres amb un nou programa on reprendrem el que més ens agrada parlar de novel·la negra. Entretant, recorda el que et dic sempre. Sigues feliç, llegeix i ens retrobem en el proper programa. A reveure!
1: Ripollet.

Ripollet Ràdio.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Les millors sessions house a Ripollet Ràdio. S Zona DJ.

Get down if you with the sound. Get down if you with the sound.